0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit.

pensa en sorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, cap

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

pressió de ser una cuina a mi ja em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xanda. I parlar del potencial que se suposa que jo tinc i que no trobo. Torno a pujar i m'apalanco amb tenides tota la nit fins fer-me caldo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció a una joieria, jornada parcial. Personal per a atenció a una rostisseria. Personal tècnic d'acció social. Responsable de botiga d'accessoris de vehicles.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Sempre anava atabalat

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Déu-n'hi-do i el vespre.
2: Sí, hi va costar arribar, però a partir de la tarda vespre, llamps, trons i aigua a dojo, i sobretot altre cop cap al nord, va repartir bastant. I el més destacat, doncs, el cantó del Lluçanès, cap al Pens, amb 104,6 litres, i que va baixar un bon cop de riu, bueno, en general arreu. A Bracons, per exemple, a l'altra banda, cap a Sant Pere de Torelló, amb 79,8, Sant Agustí de Lluçanès, amb 77,4, a dalt dels punts, Santa Maria de Besora, 77,4, a Vidrà, 69,2, Sant Pere de Torelló, 63,8, a Sant Boi, 63,2, el Rupit, per exemple, amb 42 litres. En fi, aigua va ser repartida. A Vic, per exemple, ens van quedar amb 32 litres i, tal com deia, un bon cop de riu i aigua cap al pantà. Compto que hauran d'obrir.
1: Déu-n'hi-do. I avui al matí, temperatures fresquetes.
2: Sí, les mínimes, el que és a muntanya, estan entre 8 i 9 graus, a Bellmunt, per exemple, amb 8,2, i a les valls, bueno, a Vic, per exemple, la mínima ha estat de 12,8, i en general doncs, estem això entre els 12 i 13 graus, el que és a la plana. Les màximes ahir es van quedar cap als 26 graus, 25,8, per exemple, a Torelló, o, per exemple, els 25,2, el que és a Vic.
1: Què ens espera avui, Manel?
2: Doncs, en principi s'han de trencar aquestes nuvolades, hem de tenir unes zones de sol, pot ser encara que creixi algun núvol que muntanya, hi ha el nord d'Osona, el Ripollès, i doni algun ruixat, queden restes d'inestabilitat, i de cara a migdia, tarda, podria ser que creixés algun núvol i hi hagués algun ruixat. El que és les temperatures, es mantindran cap als 25 graus, el que és avui les màximes, i els pròxims dies, al cap de setmana, s'arregla una mica. De totes maneres, encara demà podria caure un ruixat, sembla que poca cosa, i el diumenge doncs, ja en tendència a anar pujant temperatures i cel ja més tranquil i més s'acaben doncs, les precipitacions.
1: Les pluges, si arriben demà, què serien de tarda?
2: Demà seria més migdia. Migdia, o sigui, migdia, tens a migdia, tarda. Pot créixer una nuvolada i donar un ruixat. Sembla, són molt irregulars i dispersos i marca poca aigua, o sigui que no res a veure amb el que vam tenir ahir a nit.
1: Això s'acaba, doncs, el cap de setmana i la setmana vinent ja tindrem bon temps.
2: Sí, la tendència a partir de la setmana que ve ja és anar tirant temperatures en amunt. En principi no marca pluja i temperatures ja que poden fregar els 30 graus.
1: Doncs ens quedem això. Just avui potser algun ruixadet i demà, però ja s'acaba.
2: Sí, entre avui i demà, però ja dic que seria poca cosa i molt irregular. Som millor ho fa, doncs, nord d'Osona i no fa res aquí, el que és el centre. En principi, la troncada aquesta de precipitacions de moment s'ha acabat.
1: Manel Dot, gràcies un dia més, que tinguis bon cap de setmana.
2: Bon dia, bon cap de setmana.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció a una joieria, jornada parcial. Personal per atenció a una rostisseria. Personal tècnic d'acció social. Responsable de botiga d'accessoris de vehicles.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Via Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorreguts formatius.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ràdio Vic Ocupació. Fes la teva. Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Canta'm mi aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remplaçat.

pacte se'ns clava. Per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Fundació Privada Girbau patrocina Sala Oberta, la tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona.
1: Benvinguts un dia més al magazín Sala Oberta, una iniciativa de la coordinadora del voluntariat d'Osona amb el suport de la Fundació Privada Girbau. Cada dijous a les 6 de la tarda l'enregistrem a la seu de la Fundació Girbau al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. És un espai obert amb capacitat de rebre públic i l'emissió la fem per Ràdio Vic els divendres, que és el que ara estareu escoltant, però avui no som a la Fundació Privada Girbau. Avui és un dia molt especial, estem a la sala d'actes de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, a Can Bauman, perquè és un dia molt especial, aquesta tertúlia d'avui. A més, presentem un llibre que es diu, aviam si ho sé dir bé, ho dius tu?
2: Jo penso que ho saps dir.
1: Jo no ho sé, perquè jo, clar, sóc gran i encara
2: no
1: puc.
2: Soc gran i encara puc.
1: Clar, però jo sóc molt jove.
2: És això, està bastant grandet ja,
1: La presentació, però, i l'acollida avui aquí a la sala d'actes de Can Bauman de la Universitat de Vic ens la fa la Marina Geli. La Marina, una gran amiga, que és la gran jefa d'aquesta facultat. Hola, Marina, ara està pujant, sense cost aquí. No tens gaire estona, això és ràdio.
3: Benvingut a la Facultat de Medicina, ja ho ha fet el Joan Torró. Pels que no hàgiu vingut, doncs benvinguts a casa vostra. De fet, formo part de la coordinadora de voluntariat des de l'inici. El Centre Vic i el Centre Central de Catalunya són fundadors de la coordinadora i per això doncs, ens plau cedir aquesta sala doncs, també per compartir un tema només per contextualitzar. És a dir, segurament un dels fenòmens més importants dels darrers 50 anys és el guany d'anys de vida. En termes generals no s'ha estroncat mai, excepte la Covid, que vam fer una regressió, però fins i tot hem estat capaços de tornar endavant i ja tenim més esperança de vida de la que teníem el 2019. Aquest és l'únic lapsus des de la Segona Guerra Mundial o des de que nosaltres progressivament no, s'ha anat creixent. Això ens comporta molts debats, és a dir, perquè avui una persona doncs té 84 anys pràcticament d'esperança de vida, les dones 86, els homes 81, i van creixent. I també hi ha un altre element molt important, que és que també guanyem qualitat de vida als anys, que és un element molt, molt rellevant, que de fet és el gran repte del sistema de salut i el sistema social de Catalunya. No només quants anys visquem, sinó com podem guanyar anys amb autonomia personal, no?, i amb plenitud per decidir el màxim possible. Aquesta és la part clarament significada. I això ens comporta, i és aquest el debat que explicarà, presentarà el Joan, no?, molts debats. I per això aquesta taula és intergeneracional, no?, perquè volíem també... No volem dir que hi ha una confrontació entre generacions, però en tot cas sí que hi ha canvis substantius entre generacions, no? Perquè també és veritat que és la primera generació jove que té molta més formació que l'anterior i les anteriors i en canvi tenen la percepció certa, moltes més capacitats i probabilitats de conèixer món i d'estar informats, i en canvi és la primera vegada des de la Guerra Civil que tenen més dificultats de tenir un treball digne i més dificultats de tenir casa. Això també és veritat. No és culpa dels seus predecessors, però, en fi, és un debat d'un calat extraordinari. Jo conec la doctora Comellas des de fa molts anys. Me preguntaven de què la conec. La conec perquè ha estat un referent de la pedagogia del país, a l'autònoma. Jo sóc de ciències, però... i soc metgessa, però sempre m'ha interessat l'educació. Jo sempre dic que hem d'anar junts perquè segurament són els dos puntals més importants, no? I no sé quan ens vam veure de nou, ara no ho sé, com fa 10 anys, no? Potser 11 anys o 12, no sé, jo ja fa 11 anys que estic aquí, ja m'he perdut el compte, perquè, i per tant ja l'escoltareu, ja l'escoltareu i la llegireu, perquè planteja moltes coses molt interessants de lluita contra l'edatisme. I per això també vam convidar l'Emília Bosch, que ja es presentarà ella i el Joan la presentarà, i també doncs, una persona que treballa a Sant Tomàs, que expressa, no?, en total llibertat aquesta generació, no?, que volem escoltar i que en el diàleg està. Res més. Jo sóc molt mal educada avui perquè me'n tinc que anar, perquè, en fi, aquesta és una ciutat ahir amb la inauguració d'un set d'estiu i ara a les 7 de la tarda hi ha Consell Empresarial d'Osona i m'han delegat a mi quin és, o sigui que en tinc que anar a Viladrau, per tant d'aquí molt poc, mal educadament. És casa vostra, si algú vol veure la facultat, també hi ha el món, que pot ensenyar-li perfectament a fer una ruta per aquí quan acabem. Moltes, moltes gràcies.
1: Molt bé, això són aplaudiments, vol dir que tenim públic. Això també és una garantia d'èxit del programa d'avui, perquè anem insistint cada dijous que vingui gent, que ens vingui a escoltar allà a la Fundació, i poques vegades ens acompanyen. Avui doncs venim sobretot a presentar un llibre. Tenim la fortuna de que la seva autora, la doctora Comelles, la Maria Jesús, jo diré Maria Jesús.
4: I tant que sí.
1: Ha escrit un llibre que l'ha anat presentant arreu, perquè és un llibre amb un èxit brutal. Jo me l'he hagut de llegir ràpid, si més o menys sé de què va, perquè això ha estat una mica complicat de tenir-la entre mans, però al final hem pogut aconseguir fins i tot que des de la muntanya de llibres ens acompanyin, tinguin llibres aquí, vol dir que si algú al final doncs el vol agafar, a més la Maria Jesús els hi farà dedicatòria, que ja n'ha fet unes quantes abans. Aquest llibre és l'excusa de tot el que ens explicava la Marina, no? Soc gran i encara puc. Què vol dir tot això? No? Avui, per parlar-ne, a part d'ella, l'autora, també tenim l'Emília Bosch. Emília, benvinguda.
5: Gràcies.
1: L'Emília és la presidenta fundadora ànima de la cooperativa Més 65 de Taradell, però ja no és només a Taradell, no? Ja esteu creixent. És un no parar, vol dir que heu tingut un èxit que també ens agrada compartir.
5: A Osona tenim 17 pobles i 4 delegacions ja som de la cooperativa.
1: Ah, fantàstic. I després també hem enganyat a l'Eva Vilaró. És una bona amiga, l'Eva. Ella ja ha fet ràdio altres vegades, Fèiem un programa, Ràdio Vic, fa temps. Com es deia? Desperta.
6: Desperta, sí.
1: Un programa doncs que no té excusa perquè vull dir, no, és que jo avui estic nerviosa, no sé què diré. No. Ella és treballadora social, està a Sant Tomàs, és mare i també ens podrà apuntar una cosa que també deia la Maria Jesús, no? A veure si només servim per fer d'avis, no? Hi ha moltes més coses a fer. Comencem, però, amb una pregunta ben senzilla que et deixo anar, Maria Jesús. Per què has escrit aquest llibre?
4: Això és amb Diana, en directe. Una de les ocupacions que he tingut, o sigui, ara acabo de fer 83 anys i em fa 64 que em dedico a l'educació. Llavors, quan veig alguna cosa que no m'acaba d'agradar, procuro per endreçar les idees a escriure. Llavors, majoritàriament m'havia dedicat a famílies, criatures i professorat, i des de fa uns 12 anys que anava veient que moltes culpes es donaven a les àvies i als avis de que malcriaven les criatures. I vaig pensar, no anem bé, perquè no és el que ens toca. I l'editorial Lemon va permetre, també em va apretar per escriure un llibre, i jo li vaig dir, si posem de títol àvies i avis, que malcrien i eduquen, sí, si no, no. No ha de ser eduquen i malcrien, no, llavors no. Bueno, i vaig fer-ho entendre, bueno, vaig poder-ho aconseguir. Llavors, la idea és que sovint la societat ens valora molt, a més, com ha dit la Marina, tenim una expectativa de vida dels 85, 86, que no vol dir que ens haguem de morir als 87. És que, esclar, n'acabo de fer 83 i dic, a veure, espera't, que em queden 2 anys. Vull dir que, com que parlem de longevitat, jo m'agafo en aquesta altra paraula. Però, d'alguna manera, és com realment la societat encara, en aquest imaginari col·lectiu que anem heretant, no el canviem. Llavors, les persones no volen entrar a la vellesa. Es jubilen, però a la vellesa no. Jo dic, benvinguda a la vellesa. També vaig llavors amb el pinyó fixa. I diuen, home, la vellesa, jo, però goita, que em veus malament. Dic, no, dic, però que cobraràs la pensió. Ah, sí. La pensió, si mires les normes, diu, és la pensió que porta l'Estat a la persona que deixa de treballar, que entra a la vellesa. Doncs, per tant, benvinguda a la vellesa. Llavors, el que m'anava preocupant d'alguna manera era aquesta mena de barreja d'idees, de manera de dir-ho, de que quan vas al metge et tracten de criatura, que quan li parlen amb l'acompanyant, que per l'edat que té està prou bé, que es queixa, llavors tornem a començar. Llavors, soc gran, per tant, vull reivindicar, vull que ens satisfaci estar a l'etapa de la bellesa, penso que és un privilegi haver arribat a la bellesa, i no cal que només pensem en la longevitat, millor que pensem en el present, i el present és la bellesa. Però sembla que si parlem de la longevitat, oi, s'allunyen les coses i no... Bueno, doncs clarificar les paraules, clarificar les idees i que no es pensin que ja com que ja estem a la vellesa ja no servim per res, sinó que puguem demostrar tot allò que volem que ens tractin, que ens reconeguin, que ens valorin i que a més ens deixin fer i que quan no puguem ja ho direm, però que no s'anticipin. Vinc que ja l'ajudo. Sí, necessito, sí.
1: A mi m'agradaria veure la cara que va fer aquell senyor, sabe que era dentista, no? Que et va dir, posi aquí el culet. M'ho ha explicat abans.
4: És que són coses d'aquelles que... ara estic en plan reivindicatiu, però ja directe. Quan algú em diu, ai, que jove que estàs, perdona, no m'insultes, sóc gran. Ai, però t'agrada que et diguin gran, és que en sóc. Vull dir que no, no fem aquesta mena d'eufemismes i aquesta mena de parlar. I llavors em diu, vingui aquí, posi el culet. Perdoni. I llavors li vaig dir, per què no em diu, segui aquí? I em mira i diu, ah, bueno, sí. Dic, sí, què? I llavors el braç... Perdó, parla del meu braç o parla d'algun altre braç, d'algú més petit? No, no, no. I llavors es va situar Pobrico i ho va fer-ho d'allò tan bé, eh? Vull dir, ja no va haver-hi cap altra, diguem-ne, relliscada, per dir-ho d'alguna manera, no? Però és que si no ho fem explícit, va colant, va colant. I és, són aquestes coses, no?, de, escolta, que estàs prou bé, que, mira, pren-te una aspirina, no, ara aspirines no, pren-te un paracetamol, o pren-te... No, no, escolti, vinguen aquí perquè vull això, perquè em fa mal aquest genoll, no em fa mal l'altre. I sobretot és assumir, la meva primera idea és assumir que som grans i que volem que ens diguin que som grans, perquè és un privilegi haver arribat a grans. L'alternativa no és tan interessant, diguem-ne, ja arribarà, però no és tan interessant que arribi. Per això ja he pensat jo, els 86 no encara, que té el camí és llarg.
5: Primer disfrutem els 83.
4: Els 83, 80... Bueno, i arribem allà on sigui, on sí, puguem. I és, encara podem assumir, i en el moment en què necessitem, doncs ja demanarem, no?
1: En el llibre obres moltíssimes portes, hi ha moltes reflexions a fer, hi ha quadres de treball, hi ha... de tot, però l'essencial per dur a terme totes aquestes coses que planteges són els recursos. I aquí ja podem sumar també els recursos d'on sortirien, no? I aquí tenim, tu fas la reflexió, no? L'edatisme, no? Després del racisme i el sexisme és el tercer factor de discriminació. Vol dir que si pensem que s'ha d'invertir diners en tot el que tu planteges, algú es queixarà.
4: No, perquè... Ai, que em deixeu... passar-vos el protagonisme. Som nosaltres que hem de combatre l'edatisme. Les generacions joves no poden fer-ho. No poden fer-ho perquè en el seu imaginari pensen en el conte de la caputxeta i la iaia i pensen en la princeseta i no sé què més. Els contes han transmès una imatge. Estem en el segle XXI, en el segle XX, i la imatge de la persona gran és la del segle XX. De la vella castanyera, i a vegades els dic que m'he de vestir com la Quaresma o com la castanyera. I em diuen, home, no, és que abans, als anys 50 del segle passat, una dona gran anar de vermell, no hi havia tampoc roba adequada, interessant, com perquè te la posessis, havien d'anar. I més aviat cridava l'atenció. Ara no és que cridi l'atenció res, perquè tothom va com vol. Però si estem en una etapa nova, si estem en un segle nou, tenim una manera nova de viure, només ho podem demostrar nosaltres. I va haver-hi una metgessa que un dia va dir, és que no ens han ensenyat a envellir. I vaig donar un cop de puny sobre la taula, perquè dic, qui ens n'ha d'ensenyar el jovent? O nosaltres hem d'ensenyar al jovent com s'envelleix el segle XXI.
5: Sí, senyora.
4: I el segle XXI s'envelleix, això, anant a passejar, no, només. Anant a reunions, no, només. Fent d'àvia, no, només. Que els nets són fantàstics, si n'hi ha, si encara no s'han emancipat, si viuen a la vora, però és que volem estar en el món, no volem estar en unes tasques concretes que ens facin creure que valem. Som nosaltres que hem de dir, pareu-se, atenció, som això, estem aquí i volem que ens tracteu d'aquesta manera. A que us apuntareu després, perquè llavors podem fer trobades no només amb nosaltres, que avui la taula és fantàstica. Una taula variada d'edats, una taula allà on sigui variat d'edats, hem de poder discutir de temes variats que impliquin i interessin a tothom, i nosaltres volem estar interessats en allà al mig i que ens vegin que l'experiència que arrosseguem i que volem continuar aprenent, que volem continuar augmentant, perquè a última hora nosaltres som fruit d'una edat que tenim, però vam viure en una generació que ara si els hi parlem dels Beatles com una novetat, serà que no. Els hippies, et diuen de què parles, però vam néixer després de la postguerra. I no cal explicar batalletes, però després de la postguerra hem anat fent camí. I ara estem en un altre moment i els hi hem d'explicar. També tenim una història personal, tothom la té, però contra més anys tens, la història personal té més repercussions també. Per tant, anys que tenim, la generació on vam néixer, la història personal i l'ara. I nosaltres estem ara aquí amb el nostre bagatge i posant les coses en clar. Eh que sí?
1: Eva, et toca, eh?
4: Perdó, una cosa. I les dones més atacades per l'edatisme que els homes. De bon rotllo, senyors. Quan entra un senyor, li diuen bon dia, senyor. Quan entra una dona, li diuen hola, maca. Perdoni? Hola, reina. Llavors jo els dic, no sóc monàrquica. Què més em vol dir? I llavors d'entrada com s'enfaden. No, no, no, escolti, és que... Per què no em diu hola, senyora? És que sóc amable. I amb l'home no, pobre. No, i llavors no saben com sortir-se'n, però la dona, evidentment, i a moltes els agrada. A molts no sé si us agradaria que us diguessin hola, maco, hola, rei. No, sembla que no surt tan fàcil.
1: Va, Eva, que et toca. Com ho veus tu, això? Estàs d'acord amb ella?
4: Sí, perquè, esclar, ella té fills i té
1: avis. I té avis, que sí. Sort en té, eh? I no, abans no. Em deia que ho veu molt complicat el dia a dia.
6: De fet, ara, això que comentava la Maria, bueno, és molt actual. Jo, per exemple, em trobo, doncs, això, tinc un fill de 18 mesos i, doncs, tinc la gran sort actualment que els meus pares em cuiden al matí el meu fill, mentre jo puc anar a treballar. I ho veig com un gran favor i com un gran privilegi perquè si hagués de pagar aquest servei, doncs és realment, no és només el que es paga, que serien molts diners, sinó és que bueno, doncs, em proporciona una tranquil·litat, una calma, un benestar, no? Doncs que el nen realment està molt bé. I ara li comentaven a en Joan que a la meva generació, tinc 34 anys en general, i per sota també, els nostres pares, moltes vegades, el paper dels nostres pares és imprescindible i fonamental, perquè moltes vegades nosaltres, per donar una entrada d'un pis, o per pagar-te el casament, o per això, no?, cuidar temporalment abans no comencen la llar d'infants, bueno, milions de coses, els nostres pares, i comptem, no?, si tenim la gran sort de poder-los tenir, de poder-los tenir amb salut, inclús es pot donar per suposat que ells hi són i que apoyen, no?, de totes maneres, i està bé, fins a cert punt és inclús llei de vida i normal, que tots ens involucrem i ens ajudem, però clar, fins a quin punt nosaltres, no?, com a generació, estem estirant massa el xiclet i estem cansant unes persones que potser per amor i per no gosar es priven de fer coses per ells mateixos que potser voldrien estar fent i aparquen la seva vida, la posen en pausa per tal de poder nutrir la següent generació. Fins a quin punt això és una mica injust.
4: Sí. Uh-huh. Sense dir que no sigui una bona idea. Però penso que és interessant, també no sé com ho veus, Emília, a la jubilació queda el 30% de la vida. El 31%, com aquell qui diu, ha sigut fonamental. Però mainada, petits, adolescents, que a més l'adolescència l'estem estirant, com tu deies, com un xiclet, i ara sembla que no s'acabi mai, i s'acaba als 18. És la generació més curta, dura 6 anys. I als 18, la primera felicitació que es pot fer amb un adolescent és dir-li, carinyo, entres al món dels adults, ja pots anar a la presó. Vol dir que situa't, que s'ha acabat la història. La història aquesta de l'infantilisme, no? Però ens queda el 30% de la vida, que no és de progressió, com a la infància, que cada vegada poden més, sinó que serà de minimització, tan lenta com sigui possible, però som grans, encara podem, però és veritat que no anirem podent igual ni més, sinó més aviat menys. Llavors, aquests 30% de la vida és fonamental que no s'estronqui, que no vol dir que no es pugui fer d'avis, només faltaria, que a més pels nets és fantàstic, i per nosaltres també, si hi ha nets, si els nets són xics, perquè sabeu que els nets creixen. I resulta que els 10 anys ja són més autònoms. I llavors, si se n'en recorden, et poden venir a dir bona tarda. Però ja no necessiten que els hi portis la cartera, la motxilla, la guitarra, la pilota i totes aquestes estris que necessiten. Llavors, els 18 anys se'n recorden molt menys. No pas perquè no ens estimin, vull dir que no. Però és lògic que després ja tenim 10 anys més. I no és el mateix 65 que 75, es noten més. I dels 75 als 85, no ho sé, perquè encara he arribat als 83, però es nota també, no? Llavors, jo penso que és important buscar complicitats. I no sé si tots vosaltres veu tenir els vostres pares que cuidaven els vostres fills.
5: A l'època... N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
4: N'hi ha que sí, molts que no. Els de ciutat, molt menys que els de poble, que els rurals, perquè ciutat Terrassa, ciutat industrial, ciutat tèxtil, vull dir, el pare i la mare estaven allà darrere dels telers. Hi havia una setmana de vacances l'any, no un mes, una setmana. Els dissabtes es treballava, evidentment. Bueno, hi havia els horaris que hi havia. Per tant, la mainada era més autònoma, que ara sembla que tenim por de tots els papus de tot el món, perquè vagin sols a escola, perquè es quedin sols a casa. Escolta, surt de l'escola, vés a casa a fer-te el berenar i ja vindrem. És que què li pot passar? Què es trobarà un senyor, una persona dolenta? Vull dir que hem anat creant moltes alarmes. I per altra banda, hi ha poca complicitat entre...

0: Des d'un altre cantó. Per la meva experiència personal, jo volia anar a veure els meus pares i passar-hi una estona i conversar amb ells, i em trobava que em deien, ara que ets aquí, fes-me això. Ara que ets allà, fes-me això altre. Ara que... I no podríem parlar de res, i a més, no teníem temps. I jo vaig decidir que quan els nostres fills ens vinguessin a veure, ens vindrien a veure nosaltres. La feina ja ens espavilaríem. Si no la podíem fer nosaltres, doncs una cooperativa aniria bé. I per això vaig pensar en la cooperativa. Perquè la cooperativa demanes allò que necessites i t'ho venen a fer i ja està. Que no ho necessites, no ho demanes, no passa res. Vull dir, és a mida de la voluntat de cadascú. El primer dia que la vaig anar a explicar a la Mancomunitat de la Plana em va dir, ah, així els fills poden trucar i demanar-te el que necessiten els pares. Dic, no, perquè han de ser els pares que han de saber què volen. No els anul·lem abans d'hora. Des que una persona es jubila fins que tu deies el 30%, jo penso que queden 20-25 anys que la persona, a no ser que hi hagi un deteriorament malaltís, hi ha una capacitat impressionant no només d'espavilar-se, sinó de fer coses per aportar-les a la societat. Això de que et jubiles, oi que bé que m'ho passaré ara, i llavors resulta que no saben què fer amb el temps. Per l'amor de Déu, pensem què podem fer nosaltres per gent com nosaltres i què podem fer entre tots. Em sembla que l'autoorganització de les persones jubilades és un repte que haurà d'entomar l'administració pública, perquè nosaltres posem els bous davant del carro, però ells encara no han començat a pensar si posaran bous, rodes o què faran. Perquè han passat 20 anys per organitzar com ajudarien els pares que volen tenir criatures amb el permís de paternitat o de maternitat i no sé què, i ara que el tenen, ara no neixen criatures. I la gent, anem ben grans, i llavors, quan hi pensaran amb això? Quan hi pensaran? Per tant, estic d'acord amb tu, Maria Jesús, o ens posem la gent gran a pensar què necessitem, què volem i com ho volem, o ells no ho faran i això que cobren. Per tant, sincerament, penso que som nosaltres, i estic totalment d'acord, que ho hem de reivindicar. Uns amb un afany guerrer com el meu, o el teu, i d'altres més pausadament, però és que ho hem de fer-ho. I a més, una cosa, em molesta moltíssim apuntar una idea per benefici social d'una colla i llavors surt l'Ajuntament i diu... Nosaltres ho pensàvem fer, això. Per què no ho deies, doncs? Per què no ho deies?
1: Perquè no ho tenien tan clar. I al començar-ho a fer vosaltres, ho heu concretat.
2: Doncs... Va, anem a concretar una altra cosa, perquè aquí va sortint gent gran. Què és gent gran? Perquè, clar, la Maria Jesús en el llibre hi poses
0: tu... Ho explica molt bé les etapes, eh?
2: Quatre etapes, eh?
0: Sí, senyor. Jo m'he identificat de seguida, Maria Jesús.
1: És que de la mateixa manera que un infant, i diem infància, és de 0 a 12 anys i no són pas igual els de 12 que els d'un any, quan també diem som grans, representa que hi ha la gent que diuen és que tothom em veurà com si... I algú em diu, saps què? Avui m'han deixat seure en l'autobús. Com m'han vist? Jo dic, a veure, tu et mires al mirall cada dia? Diu, home, esclar, dic, doncs per mi és un amic. Perquè me'l miro i em diu sempre la veritat, si tinc una arruga més, si tinc una arruga menys. Per tant, tant vist com tu et veus en el mirall, però que en el fons no el reconeixes. Llavors, no és el mateix tenir-ne 60, està assegurat, tothom podeu posar-hi aquí el vostre punt de vista. Els anys van passant i anem canviant de cara, de possibilitats, de ritme i del que sigui. Llavors vaig pensar que podia ser interessant fragmentar aquesta etapa que ara, com que parlem de longevitat, serien gairebé de 35-40 anys o més, perquè la senyora d'Olot, que menjava els iogurts de la Fageda, va arribar als 117.
0: Vol dir que... I la tenim a Tredell.
1: A Taradell la teniu ara?
3: Viu a Taradell.
1: No, que aquesta es va morir.
3: Doncs
1: teniu una altra?
3: Sí, una, que també és d'aquella zona.
1: Ah, val.
3: I no també, sé què hi tenen,
1: eh? També menja fageda.
3: No ho sé, però...
1: Va, en tot cas, és que des que es va dir que menjaven iogurts de la fageda n'han venut més, eh? Els de la fageda estan contents.
3: Però aquella senyora, quants anys té aquella senyora que tenim a Taradell? 113.

0: 13, doncs 113...
1: 11, bueno, escolta,
0: és igual, ve d'allà dalt també, no? Haurem d'anar a viure amb els volcans, noia.
1: No, perquè...
0: estem tu estàs bé a Terrassa i jo
1: estem
0: també.
1: Estem bé a tot arreu, sí. I també anem a dir també que en Japó s'ho passen més bé, perquè després hi ha cada disbarat que manca.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Vol dir que d'alguna manera vaig pensar que podia ser interessant... de passar d'aquests jocs de paraules que abans es deia la tercera edat, i quan van anar arribant gent amb més formació i tots plegats ens vam anar enfadant això de la tercera i la quarta i la cinquena, es va canviar, vam fer també tot un debat i va sortir la paraula sènior. Que fixeu-vos que la paraula sènior, hi ha gent del tennis, per exemple, que als 40 anys ja són sèniors. Perquè, esclar, pobricos, allò de fer aquests partits de tennis del Roland Garros, doncs ja no poden. En fi, que segons la professió, la paraula sènior vol dir carinyo fora de joc. I estan bé, perquè són joves encara en edat cronològica. I llavors ens varen plantejar que els 60-70 fos la generació d'entrar a l'etapa sènior. Llavors sembla que no fa tan mal. No sóc tan gran, sóc sènior. Bé, doncs va endavant. Llavors, 70-80, escolta, estàs de ple a l'etapa sènior, ja no juguem amb les paraules. Per tant, que no vol dir que estiguis malament, que tinguis demència, no vol dir res, sinó que tens 10 anys més, estàs en una altra franja, que tampoc no voldríem que sempre l'administració ens resolgui tantes coses, perquè a vegades es resol amb una mirada d'artista i una mirada paternalista
0: de
1: que
0: compassió.
1: No cal, de compassió i de... Ai, pobre, que te perdoni. Llavors, cuidado, que els 80 entrem dintre d'aquesta etapa de la bellesa. Ja som persones grans, i 80-90 no juguem ja amb matisos, ja teníem el dret de dir-nos, escolta, sóc gran, que ja ho hem sigut una mica, sèniors, ja és entrar-hi. I després, 90 i 100, doncs molt gran. I a partir del 100, ara ja direm longeus. I des del 110 no sé què en direm, molt longeus potser, però com que
0: longeu
1: cada...
0: plus.
1: Longeu plus potser, perquè de lògica n'hi hauran menys, no? Però d'alguna manera sembla que el posar una miqueta, una etiqueta que ens identifiqui, que no vol dir identifiqui en res, ni en interessos, ni en qualitat de vida, la qualitat de vida hi hauria de ser sempre, però ni en mobilitat ni en res, perquè una persona pot no tenir mobilitat i tenir 40 anys, i una persona doncs, pot tenir molta mobilitat i tenir-ne 89 o 90. No hem de fer proeses, no s'ha de fer cap demostració, però anem assumint que hi ha unes etapes en els que lògicament podem tenir més recolzament entre nosaltres, si es pot amb la família, si es pot amb grups d'amistats, però el que sobretot reivindiquem és poder estar en el món, poder estar participant, poder estar no amb activitats d'aquelles de passar l'estoneta, que totes són bones com a activitats. A mi quan em deien, bueno, ara podràs anar a caminar. Jo, per anar on? Ah, era la primera pregunta, ara m'envien a caminar, per anar
2: mandales.
1: On?
2: Mandales.
1: Sí, mandales és l'altra. Llavors la rectora, molt bon criteri, quan ja em va dir, escolta, has de marxar d'aquí, ja no pots quedar-te més. I vaig dir, és que a Vic m'estimen. I em va dir per què. I li vaig explicar un projecte de persones grans que acompanyen treballs de recerca de batxillerat. I quan li vaig explicar això, diu, això m'agrada. Dic, a la Marina Geli també. Dic, llavors què fem? Diu, és que jo volia dir-te que compressis un gos i anessis a passejar. Dic, doncs no vull gossos, jo vull projectes, jo vull anar en llocs. L'experiència, el coneixement que tenim, l'hem de poder compartir, l'hem de poder fer créixer. Perquè si no ara representa que si et quedes... com em va, ella em pretenia jubilar, que no ho va aconseguir, el 74, per tant, ja em fa 9 anys, no m'hauria enterat de lo de la IA. I la IA, ja hem de ser-hi, no? Vol dir que com no podem, no hem d'estar, perquè és que si no, el món se'ns escapa. I a la que deixes marxar una oportunitat, costa molt més de recuperar-la. I contra més s'allunya l'oportunitat, es fa ja feixuga. De fet, no m'interessava tant. Sí que m'interessava, però no hi vaig atinar. I cada vegada vas veient que el món se'n va. Oh, som nosaltres que ens n'anem, però el món continua. I volem estar amb el jovent, volem estar entre tots, volem estar acompanyant la ràdio, volem estar acompanyant qualsevol lloc que puguem estar per compartir, sobretot, inclús des del punt de vista egoista, per aprendre. Sí,
0: egoista.
1: Egoista, sí, per sí. Això, per aprendre.
0: Aquest dematí ho he dit amb una senyora, em diu, potser ja valdria la pena que et comencessis a frenar una miqueta, i dic, per fer què? Perquè a mi això em manté activa, és un egoisme molt gros que tinc jo de sentir-me viva, de portar, de pensar, perquè no deixo de pensar mai. I a més, escoltar per veure si puc aprendre. I això em fa molta il·lusió.
1: I alhora generositat de portar tot el que saps.
0: Sí.
1: Perquè tot el que hem après alguna vegada t'expliquen. Perquè ara és tan maco la tecnologia ara, per aprendre a fer una truita es pot anar a un YouTube. Llavors aprens el YouTube i dius, com fer una truita? I dius, genial! Vol dir que, segons com, estem en la societat de dius, perdoni, és que hi ha moltes coses que és que jo, als anys 50, ja la feia la truita, no? I d'això se'n farà, mare meva. És què nosaltres podem aportar, noves maneres de fer i noves maneres que semblen noves però que són nosaltres, que les portem de ja fa anys, i alhora aprendre que segurament al YouTube hi deu haver algun detallet que no ens hi havíem atès.
2: Sí, tu dius noves maneres de fer, però també en el llibre ho apuntes, no? Són situacions que ja s'han viscut abans. Deies les discriminacions, no? El racisme, el sexisme, l'edatisme, però clar, tot això només és qüestió de diners, perquè si parlem de l'Isidre Feiner, que deu tenir 83 anys, és de la teva edat, de la teva quinta, i aquest home mana el que no està escrit. I el que diu ell va a missa, el Florentino Pérez, que ja està a la franja del 79, i així el rei de l'Aràbia i tota aquesta gent. Quan hi ha diners ja no hi ha aquestes...
1: No, perquè llavors ja la importància passa per damunt de la persona. I això hem de reivindicar, que aquí no es tracta d'això, es tracta de durícies d'alguna manera. Realment la saviesa i l'experiència passa per les mans també, passa per haver...
2: Però això abans era així, i tu ho dius en el llibre.
1: I ara ho portem, nosaltres ho portem escrit en les mans.
2: Et queixes de les noves generacions?
1: Sí, perquè com que hi ha més facilitats, que no cal tampoc tenir les dificultats que vàrem tenir, perquè quan ara a vegades em diuen és que tenir criatures ara és molt difícil, jo els he dit que la postguerra era molt fàcil. Llavors, esclar, miren com vulguin dir, a veure, tornem a
2: començar. Com et mira l'Eva?
1: Rentadora? No, rentaplats, no, per favor, si no sabien ni inventar.
0: Aspiradora?
1: No. Nevera? No, perquè teníem un trosset de gel que anàvem al mercat, sí. I a casa et deien afanya perquè es fon pel camí. I si no arribaves amb un trosset de gel i deien això és un deuet. Vull dir que,
3: Sí, aquesta reflexió de les comoditats a nivell material, sempre estem nosaltres amb el discurs de que no arribem a tot, però l'altre dia pensava, ostres, tinc una rentadora, bueno, no tinc una assecadora encara, però potser la tindré, i unes facilitats, bueno, realment, no sé si és cert, però a vegades generacions que ens l'han posat tot una mica fàcil, el que creen són després persones més dèbils, més dependents, no a títol personal, sinó
1: en general, com a generació.
3: I molt desorientades, i persones, bueno, penso que la meva generació a vegades ens falta realment una mica de... dues patacades i situar-nos una miqueta.
0: El que és curiós és que les màquines ens faciliten la feina i ens estalvien temps, però què en fem del temps que teníem abans? Perquè jo recordo que quan no hi havia rentadores i rentava a mà, jo tenia temps disponible.
2: No, home, però tens el Netflix ara. Tens pas temps.
0: No tinc Netflix.
2: Anar mirant sèries.
0: No en tinc. Per tant, no és
1: aquest. La sobreprotecció és evident que ofega.
0: Sí.
1: La sobreprotecció i avui dia la mainada...
0: I debilita.
1: I d'alguna manera jo faria un cert mea culpa que no són la seva generació els causants d'aquesta certa indefensió,
0: no.
1: Sinó nosaltres. Que com que ho vam passar-ho prou magre,
0: els hi han volgut
1: ells no.
0: Ah, exacte.
1: I llavors, quan va ser l'hora que hi va haver-hi l'educació obligatòria als anys 60 i pico, perquè abans s'anava a treballar als 10 anys, alguns, als 12, segons com anava a l'escola, havien d'anar ja a ser aprenent del que fos. Als 14 ja hi havia els que feien BUP i els que feien FP, que eren els que pobricos no havien arribat, perquè no els interessava, no perquè no poguessin, però bueno.
0: I solien ser nois.
1: solien ser nois perquè els...
0: T'ho dic perquè jo era noia.
1: Perquè les noies ens tenien més collades en qüestions domèstiques i estaven més endreçades en aquest sentit. Uh-huh. Teníem més responsabilitats, més obligacions, fos dels germans, fos per la roba, fos per la cuina, i els bailets, doncs, la pilota o més o menys.
3: Sí. Ara, en canvi, moltíssimes persones amb carreres, màsters, ens costa trobar una solidesa professional... I els oficis, bueno, realment van tan buscats que tenen la feina que volen.
1: Sí.
0: Perquè l'experiència només es té amb els anys.
1: No, amb algú, la pràctica, hi ha la pràctica.
0: O amb algú que té experiència et deixi practicar.
1: Però, per tant, llavors vam creure que si els donàvem estudis i no els posàvem a fer la feina que nosaltres havíem fet, els donàvem un futur millor. I va ser així, realment. Però, esclar, d'aquest futur millor, quantes vegades no senties, siguent mestre a l'escola, parlant amb les famílies, que et deien, no, jo els hi deia, els 10 anys és una bona edat per fer la truita, no que es cremaran. Home, però no deixaran pas la mà al foc, bé la trauran, no? Li has ensenyat primer a fer l'amanida, als 7-8 anys, la truita als 10, als 12, doncs, la carn arrebossada, i mirava la família amb una cara, i continuen mirant amb una cara, com vulguem dir, aquesta està, no està bé. Llavors, han d'estudiar. Però és que també estudiaran.
0: Sí.
1: I la truita es pot fer. I a més, tu creus que quan estan a l'habitació estudiant, estan estudiant? De passada, si tenen un examen i han de fer la truita, faran la truita més de pressa, s'espavilaran i aniran a estudiar. Vol dir que hem anat frenant molt aquesta autonomia i és la que ara també nosaltres volem reivindicar. Mm. De que no ens treguin aquesta autonomia perquè tenim la fortalesa i volem tenir la fortalesa de continuar actuant tant com puguem mentre puguem. I per tant, un moment, si us plau, ja ho faig jo, un moment, si us plau, moltes gràcies. Això sí, pobricos, perquè si no els diem moltes gràcies es senten menys tinguts. Jo que la volia ajudar. L'altre dia em va dir, vol que li busqui el carnet d'identitat. Dic, perdoni, el meu bolso el tinc molt controlat. Bueno, però si no es recorda del número, dic, per què no m'ho pregunta si em recordo del número? Llavors li vaig dir, no, per dic, vol el número de telèfon també? Diu, no cal. Vol el número de la caixa, del compte corrent? Diu, no, tampoc. Dic, perquè si vol també li dic 2.100 euros. No. Però ja suposen que la teva memòria no va, suposen que necessites ajut. Escolti, perdoni, pregunti. I ja li diré, escolti, sisplau, que no ho trobo perquè m'he deixat les ulleres o pel que sigui. Però no ens anticipem. Però hi ha aquesta sensació de que t'estimo més si et protegeixo. I ara ja no saben si estima el gos, la criatura, l'àvia...
0: Però en
1: tenim,
0: el fons...
1: No sé si ho heu vist, això, tenim un poti-poti.
0: En el fons, Maria Jesús, quan algú diu vol que l'ajudi, no hi ha un rerefons de sentir-se útil?
1: Segur.
0: Doncs...
1: I amable. Mm-hmm. I que t'estima i t'ho demostra.
0: Sí.
1: Per això no li pots dir, deixa'm.
0: No,
1: I hem
0: no.
1: de dir, gràcies, que amable que és, però ja ho faig.
0: Sí, senyor.
1: Però sempre el somriure, de passada, els deixa com més tranquils i compungits.
0: Estubats.
1: Sí, això mateix.
3: Sobretot més compungits i més amb la sensació d'haver fet una mica el ridícul,
1: sí,
3: no?
1: Sí. Però almenys que no se sentin maltractats, perquè és que no ho fan pas per maltractar.
0: No ho fan pas per això, no.
1: No, ara no. No, vull dir que no. Que no, però sí que et veuen pobrica, oi? Diu que, i a la millor arriben a casa i diuen avui sí que he fet una...
0: Abans una bona acció.
1: Una B.O.
0: Una B.O.
1: En dèiem una B.O. Yeah,
0: sí.
1: Una B.O. L'escoltisme i així. Avui ja he fet la B.O.
0: L'escoltisme i l'opus.
1: No, home, no. No barregis, per favor. Uns oh, esquerres i els altres de l'altra banda.
0: Però també, no. També havien de fer una bona obra, doncs.
1: Ah, bueno, val, d'acord. Bueno, però
2: va, deixeu-me entrar una altra vegada.
1: Sí, sisplau,
2: el llibre...
1: sisplau.
2: Dius que hi ha d'haver un canvi de model, no? I que... hem d'involucrar la comunitat i hem de posar la persona al centre de les relacions, que no hi som.
1: No. Hi ha unes persones que són les que decideixen. Per exemple, els casals de la gent gran. Vam lluitar i vam discutir. Ara ja són casals centres cívics.
2: Centres cívics, sí.
1: Sí, però el model ha canviat poquíssim. Llavors anem allà, els homes juguen al domino, les dones en el Rubicup, exactament. Vull dir que o llavors fan un taller de pintura o fan també algun taller, unes classes d'anglès pel nivell A, B, el C i la gent gran. Perquè és el que la gent gran no és l'A, el B ni el C, és el seu a part. Vull dir que, bueno... Però és que volem estar en el centre per decidir què volem que es faci. I que no cal que hi hagi qui dirigeix que sigui, qui decideix, qui faci la programació i, a més les activitats. No sé si aneu a la Fira de la Gent Gran, que es fa cada any. En diuen la Fira Gran, a l'Hospitalet, a la Farga, l'última setmana d'aquest mes. Doncs és com una espècie de parc temàtic. Tots van amb samarreta del mateix color, llavors tots allà ballant, els altres tots allà cantant, els altres tots allà picant. I dius, ostres, em va fer una sensació, la primera vegada que hi vaig anar, vaig dir...
3: Va agafar urticària.
1: Jo no soc d'aquest món, no, no. Això si poses un grup d'adolescents allà i els trobaràs que es dispersen un per aquí i l'altre per allà, que decideixen i fan grups. Per tant, no pot ser que ens entretinguin programant-nos activitats les que decideix la persona que dirigeix el centre, que és la millor. Per què no fan allà una comissió, i que sigui la comissió, que canviï d'un any amb l'altre i que programin, i que sigui la comissió la que decideixi què volen fer? I que si es fan conferències no sigui anar a escoltar el que ens diu no sé qui, que hi hagin debats. I si hi ha un debat, que hi hagin primer unes preguntes i que puguis preguntar o que puguis dir jo no hi estic d'acord, que t'ho puguis haver mirat. És a dir, volem estar realment en actius en el món. No volem ser usuaris d'un món que programen les altres persones.
3: Però això per nosaltres, els que som més joves, és ens dona unes idees i ens un exemple de dir, ostres, aquestes persones i nosaltres també d'aquí uns anys no som gent gran, un col·lectiu amorf, gris, sinó que bueno, la vida segueix i més en val també cuidar-me, tenir una vida, buscar-me coses interessants, perquè queda moltíssim. Sí. Queda molt per fer i el temps que ens queda és abundant i l'omplirem, no? Llavors, I tant. Això també ens posa les piles.
1: Sí.
4: Jo penso que un dels errors que hem comès a nivell social és que no hem pensat mai com volíem envellir. I és molt divertit programar-te un viatge, programar-te unes vacances, però ningú es posa a pensar a mi com m'agradaria envellir. I què hi puc fer jo per... amb aquesta etapa que dura 20, 25 anys, 30, com el vull viure?
1: I pensar-hi abans que arribi.
4: Sí, senyor, allà als 40 es pot començar.
3: No, sí. No, realment jo mai m'he fet aquesta pregunta.
1: No, i encara tenen molta feina amb la mainada.
4: No, sí.
1: No, que esperi el 60.
4: No, 50, o el 50.
1: 50 i pico.
4: El 50.
3: Vale, m'apunto.
2: Sí.
1: Si nosaltres els empenyem i els hi fem preguntes i els hi demanem, les posarem en, aquest, sí, en aquesta situació. Mm. Si ho han de fer-ho per iniciativa, amb la feinada que tenen, per trobar pis, per rentar la roba, per cuidar la mainada, per educar-los...
4: Per arribar a final de mes?
1: Per arribar a final de mes, diran, escolta, ja hi arribarem, si és que hi arribem. Llavors, si nosaltres veuen que anem tirant així endavant i els hi podem suggerir o acompanyar i participar-hi, ostres, és el moment en què construirem aquesta societat nova envellint en el segle XXI.
4: Sí, sí.
1: Perquè és que no hi ha envellit, som la primera generació que envellim en el segle XXI. Has ja n'hem agafat una quarta part, eh?
4: Ens vol tallar el joc.
2: Has dit que es havia de posar la persona, sí, al centre, no? I és el que farem ara, no?
1: I tot tant.
2: El públic que tenim,
1: i tant,
2: que deuen tenir 10.000 preguntes a fer i començarem amb el Pep
1: Aiats. I discrepàncies, sobretot els que vulguin.
2: Que tenim aquí, aprofitem, és el vicerrector de l'UBIC. I a més, no ens colis això d'aquests cursets que feu per sèniors, eh?
5: No, no. Però mira, si m'ho permets, per això et cobraré una altra experiència que vaig tenir, perquè a més tenim el protagonista aquí mateix. Fa uns quants anys, la Universitat de Vic va decidir que deixava entrar a les aules regulars de les carreres, estudiants de qualsevol edat. I es van oferir unes determinades matèries, que no hi hagués segons quins requisits o quin feedback previ, s'oferien, no sé, d'ordre de 10, 12, 15 assignatures. Una d'elles la impartia jo. Es va donar la casualitat, jo sóc físic, de fet meteoròleg, impartia l'assignatura de meteorologia a la carrera de Ciències Ambientals, en aquell moment, la llicenciatura de Ciències Ambientals, i un dia m'apareix el cap d'estudis i em diu, escolta, Pep, que hi ha una persona que vol fer l'assignatura aquesta, és una persona més gran, etc. I al costat, a més a més.
4: Més gran que tu.
5: I vaig pensar, ostres, i com ho faràs? L'assignatura, no la tenia pensada. Sí que quan m'ho havien demanat havia dit, sí, no hi ha problema, és una assignatura que es pot cursar, que a més la gent gran tenim molt d'interès pel temps, es veu, i per tant és una de les coses que crida l'atenció. I va ser molt interessant barrejar amb una mateixa aula, de fet, una aula amb pocs estudiants, però tots tenien 18-20 anys, menys l'Andrés, que l'Andrés en tenia...
4: 66 o 67 en tenies.
5: Portem 14 o 15.
1: No s'amagui l'edat, no s'amagui.
5: No. Va ser molt interessant. La veritat és que ens va portar coses molt positives a l'aula. Jo penso que va donar molt bon exemple a moltes, amb la seva participació a l'aula en els estudiants joves, i per tant hi van veure una... Bueno, hi van aprendre, penso. Va estar bé. Hi havia un altre element inspirador en l'aula. I la sorpresa també va ser la meva, perquè... Jo vaig pensar, home, evidentment que et veus en cor de fer la classe i de tenir-hi aquesta barreja i de que tot surti bé, que tot flueixi, que l'assignatura vagi bé pels estudiants de grau, però també per aquestes persones que ho fan només pel seu compte. De fet, era una persona, era l'Andrés. Ràpidament em vaig adonar que els estudiants de l'aula, jo fa molts anys que estic a la universitat, sempre han tingut 18 anys, sempre han tingut 18 anys, i jo, encara que m'ho sembli, cada vegada estic més lluny dels 18 anys. Tot i que a vegades no m'ho semblava, no?
1: És curiós,
5: va ser, sí, és curiós. Va ser un bon moment per donar-te... Ostres, congenies més bé amb aquesta persona que no és un estudiant de 18 anys. Era lògic, ens portàvem 14 anys, amb els estudiants me'n portava 40. I, per tant, és evident que és la teva generació. Però... El que volia dir és això, de dir, em deies, no em coguis les assignatures que ara fem pels sèniors. No, però sí que això és una nova oportunitat, penso. Tenim una generació que arriba a l'edat de la jubilació que està extraordinàriament més preparada que ho havia estat mai i que, per tant, té més interessos que moltes vegades aquests estudiants que, perquè toca, passen del batxillerat a la universitat. Hi ha molt més interès. Ara, és clar, el que no podem fer és ara dissenyar uns graus específics que no hi ha ningú que tingui 65 anys que han estat de passar-se 4 anys per tenir un títol que què li permetrà. No. El que vol és aprofitar aquell moment. No? I, per tant, poder dissenyar i pensar que l'ensenyament, per què no, hi ha d'haver uns espais perquè es vagin dedicats en aquesta generació, penso que és més oportú que mai. Perquè, entre altres coses, la capacitat dels alumnes que assistiran en aquestes aules estan molt per sobre...
1: I la motivació.
5: I la motivació, la capacitat d'aprendre d'ells. No, el professor és el que ho sap tot i que ho passen als estudiants, sinó que sigui al revés.
1: El model millor és aquest que planteges, no tant l'extensió universitària, que també... que es fan assignatures. A Terrassa, a l'UPC, es fa un títol que és l'Actes, també, però la barreja és la que és fonamental. I no tots els professors hi estan d'acord amb tenir-ho, perquè veuen la complexitat. I el que també és interessant és veure com el jovent moltes vegades s'arramben a la persona gran i preguntant-los per què, diuen, és més ordenat, compleix millor, i per tant els treballs surten millor. I no és que copiïn de la persona gran, sinó que a vegades la persona gran els estira i els diu, havíem quedat. És a dir, que els fa de mentors, d'alguna manera, els fa d'acompanyant, d'alguna manera, tot aprenent i tot compartint. Per tant, moltes vegades aporten idees que els joves es pensen pot atendre's, que han descobert la sopa d'all i res de què hi era, i facilita aquesta comunicació a tres generacions, els joves, el professorat i els grans.
3: I no només això, sinó que moltes vegades aquesta manca de complexes absurds, no?, que ens van acompanyant i potser els anem deixant pel camí, vergonyes, inseguretats, no sé què faré, no? Això conforme va evolucionant la vida es va aclarint i et fa doncs, això, molt més precís i molt més focalitzat.
4: Des de la cooperativa fem una cosa que ens agrada molt a nosaltres, però és la màxima puntuació o valoració que fan els instituts. 4 persones jubilades anem a un institut, a quart d'ESO o a segon de batxillerat, a explicar durant 10 minuts la trajectòria professional de cadascú, quan va triar fer aquella professió, què va haver d'estudiar per o fer o aprendre per aquella professió, quantes adaptacions ha hagut de fer durant la seva vida laboral i quines són els aspectes més positius o quins li han perjudicat, bueno, ha hagut de treballar-hi més, sí, durant la vida. i ho hem fet a instituts d'aquí de Taradell, instituts d'aquí Vic, i quan demanen a final de curs la puntuació de les activitats que han portat a terme els alumnes, la màxima puntuació sempre són això. I els professors ens diuen, és que us fan més cabal a vosaltres que heu fet aquesta orientació professional sense dir-ho, que no pas un altre. I això a nosaltres ens va molt bé perquè fem aquest intercanvi professional. Després, primer no pregunten, però quan ja hem acabat s'acosten amb algú, Miquel, i després li diuen, escolta'm, podríem fer això, podríem fer allò, com ho has fet per fer això?
2: Abans d'entrar una nova intervenció del públic, és obligat que ho diguis ara, com ho han de buscar, això de vaig a la universitat...
5: De fet, no era intenció, però ja que m'ho poses també...
1: Servit en bandeja.
5: Exactament. S'ha creat una iniciativa que es diu Campus Senior, i aquí sí que són assignatures, és a dir, aquella iniciativa que he dit abans continua oberta, la possibilitat de que en algunes assignatures dels graus universitaris hi pugui incorporar-s'hi a títol lliure una persona de qualsevol edat, no té per què ser major. En canvi, això sí que està dissenyat, aquest Campus Senior, per majors de 55 anys, i que són cursos, gairebé diria monogràfics, que estan dissenyats. De fet, el campus de Manresa ja s'ha vingut fent fa molts anys i té molt d'èxit, i aquest any s'ha incorporat al campus de Quibic per primera vegada, començarà aquest setembre que ve, o octubre. Hi ha unes quantes assignatures, diguem-ne, individuals totes, un no té per què, en pot fer una, en pot fer dues, en pot fer quatre, un dia a la setmana, una sessió de dues hores setmanal, durant 8-10 setmanes. Hi ha des d'assignatures en l'àmbit d'arts i humanitats, però també salut i benestar, o ciència i tecnologia. Per tant, hi ha coses tan diverses com dir en arts un viatge musical pels 5 continents, i per tant fa referència a musicologia en els 5 continents, però també, jo que sé, algú que vulgui estudiar la física quàntica i l'impacte en el nostre món, que segurament va dirigida a públics diferents, o no, és la mateixa persona que pot fer una cosa i que pot fer l'altra. La veritat és que, a més, això es fa a un preu relativament assequible. No ho diuen el programa aquí, però crec que és de l'ordre de 180 euros o una cosa així. Doncs això, si busqueu U-Senior, Campus Senior Vic, ho trobareu a internet.
2: Queda dit. Qui més intervé? Va, algú que pregunti.
4: Va, Miquel. Sí, home, sí.
6: No, jo només és una reflexió intergeneracional, diguem-ne, és que el repte aquest que tenim de saber pensar com volem viure la vellesa, en el fons està relacionat perquè hem estat absorbits pel treball, i això no ens ha deixat temps per pensar-hi. I pel treball i per la preocupació de guanyar-se les garrofes, i això ja doncs, t'esclavitza, diguem-ne. Amb la intel·ligència artificial hi haurà una part de la població que d'aquí poc, potser, no sé si faig ciència-ficció o no, però que tindrà...
1: La intel·ligència artificial val la pena fer-la, ciència-ficció.
6: Sí, sí, però vull dir que alliberarà temps. Llavors, diguem-ne, no serà com envelleixo, sinó com visc sense que el treball sigui el centre de tot. Per tant, aquí potser els sèniors podrem també... d'alguna manera fer un intercanvi amb aquesta generació. No sé si el que estic dient, ja us dic, és massa futur, però crec que d'alguna manera hi ha aquest tema, no? O sigui, jo personalment quan he deixat d'haver de patir per pujar els fills i per pagar la hipoteca, he descobert una nova llibertat, diguem-ne, o una part de la llibertat que m'ha permès
1: pensar
6: més enllà. Llavors és quan, a més, te n'adones, ostres, però jo tinc una experiència, tinc uns anys que puc posar en valor i puc encarar i se m'obren unes perspectives i unes il·lusions noves. I el que tinc clar per la meva experiència personal és que això ha sigut per aquesta raó, per la desesclavització del treball, no?
1: Jo, considerant l'edat de l'Eva, penso que no és... que és una mica ciència-ficció, si em permeteu. I si no fem una mirada classista, encara ho serà més, ciència-ficció. Perquè quan veiem... avui sortia altra vegada un informe, gent sense llar, amb la quantitat de pisos segellats, perquè se'ls va quedar un grup voltor, i ara els hi faran perquè siguin de protecció oficial o que siguin assequibles, però abans no els alliberin, i aquestes persones, perquè la pensió mitja és de 1.600 euros al mes.
4: Jo no hi arribo.
1: Per tant, vol dir que hi ha gent que en cobra més i gent que en cobra menys. La de viudetat és de 700 euros al mes. Llavors, aquestes persones, alliberar-se de la vida quotidiana o del treball personal de neteja, hi ha moltes professions que jo penso que ho tenen com bastant, bastant atrapat, aquest futur més alliberador, fruit de la intel·ligència artificial, de la tecnologia, o del bon tracte, o de les mil històries laborals. Jo penso que s'hi ha d'anar, que com a perspectiva, com a, no fantasia, però com a idea és bona, però que no serà molt fàcil, considerant l'edat que ara té ella, una criatura d'un any i mig, a l'època nosaltres, bueno, la meva època, si als 23 no t'havies casat, ja anaves per vestir sants, i com que Vic és la ciutat dels sants, potser m'hagués anat d'aquí. Vull dir, les criatures les vaig tenir als 23 i als 25 anys. I estàvem bé econòmicament? No. Però era el que hi havia i era com tiràvem i treballàvem així. Hem anat obrint camí, però és que en aquests moments sembla que hi ha com una certa involució i tota l'economia domina molt i els està com acuant bastant. Jo voldria que sí, però és que com que participo a la Universitat de l'UPC, que si voleu us enviaré informació, fem unes jornades Universitat Sènior de Parla Catalana. I ha de ser tot en català. Bueno, si algú vol fer una comunicació en castellà, li deixaran fer.
4: L'entenem.
1: Sí, l'entendrem. Però no hi ha traducció simultània.
4: No, no em sembla bé.
1: Venen València, venen Balears i serem nosaltres. I, esclar, l'OMS i tots són tan bona gent, la qualitat de vida i l'estil de vida i tot plegat. I llavors, per parlar de la qualitat de vida, deien l'habitatge, que tinguis possibilitats de relacionar-te, que tinguis possibilitats de viure, que tinguis possibilitats de viure, que tinguis... I posava les 6 regles d'or. I perquè no tenia el que va posar les 6 regles d'or, perquè la ONU deia una miqueta menys malament, però llavors dius, escolta, per favor. I llavors hi vaig posar-hi les despeses, el que es cobren aquí a Catalunya i Espanya, diguem-ne. I llavors dius, amb aquest sou mitjà, per tant, quanta gent que sabem que s'ha fet la seva pensió assegurada, quanta gent cobra la màxima i quanta gent no arriba ni a aquesta mínima, que ara s'ha posat com a 1.600, que gairebé seria obligat com a sou base, i no tothom hi arriba. Llavors dius, ho tindrem com una mica difícil, segons com estiguin pujant i segons quina societat vagin construint. Vull dir que jo el que només demano és que no fem una mirada classista, que som bona gent, que volem el millor per tothom, però tinguem present el ventall perquè arriba gent de fora, perquè arriba gent gran, perquè arriba gent malalta, perquè els deficients també es fan grans. I, interessant, només faltaria, però em refereixo que hi haurà molts perfils de persones grans que tindran unes necessitats diferents i que molt alliberats, no sé si estaran o si estarem tots plegats, no sé, vull dir, per posar-hi una miqueta... El contrapunt que a vegades quan veig algú que parla de... No, escolta, això d'aquí uns anys està solucionat, penso... De qui parles, de què parles i on parles, no? I sempre potser tendeixo més a veure no, les dificultats perquè veig totes les oportunitats, però no vull minimitzar les possibles dificultats que hi hagi. Per tant, iniciatives que no siguin econòmicament costoses, que permetin estar en el món, que permetin estar entre tots plegats... Això jo penso que és clau i en aquí seria on jo demanaria que les institucions juguin. No tant que ens ho muntin,
4: no.
1: Ens ho deixin muntar, sí. Però que hi hagi sobretot les facilitats de que tothom hi pugui accedir.
4: Exacte, i que ens recolzin, perquè jo em plantejo tota aquesta gent que han vingut d'altres països, alguns ja són grans i d'altres se'n faran. Com s'integren aquesta gent?
1: No.
2: Això és un altre debat que no tenim temps perquè hi ha una regla d'or de les ràdios, el temps precisament. Us demano una darrera intervenció, Eva, Emília, i acabarem amb la Maria Jesús.
3: No sé, respecte una mica al tema troncal d'avui, a mi sí que m'ha ajudat. No hauria d'haver estat així, però pues pensar que les persones, conforme ens fem grans, seguim... tenint sentiments, seguim somiant, seguim tenint objectius, coses que encara no hem fet, coses que volem fer. I no sé a partir de quin moment s'ha com socialment acceptat, no, a partir d'aquí ja tot capa caiguda, ja tot no, poses sota l'alfombra i com si no hi fos, no? Bé, una mica això.
2: Mília.
4: Jo penso que tots plegats hauríem de pensar si ens importa tant la nostra vida, hem de pensar com la volem viure i procurar que això sigui una realitat a qualsevol edat, a qualsevol.
2: Maria Jesús, acaba.
1: Jo faig una desiderata, si es pot fer. O sigui, com una síntesi, no? Jo el que crec que val la pena, no tant que ens facin, sinó que nosaltres mateixos lluitem perquè sigui una realitat, respecte i reconeixement. Vull dir, tot el que sigui mirar-nos d'aquesta manera, bueno, tot, això no ho podem tolerar, no ho hem d'acceptar. Llavors, respecte a qui som, el que sabem, el que hem fet, l'experiència que tinguem, però sobretot som persones amb dignitat, amb qualitat, i que, per tant, no valem, no conforme ens fem grans, valem menys, sinó que valem tant o més que abans. No? Llavors, jo demanaria, sobretot, tenir temps propi. No ser el comodí de tothom, perquè quan ens organitzem i volem anar, va, muntem un sopar, va, que encarreguem el sopar. Vindràs, segur? Perquè com que sempre després falles, perquè et truquen, perquè... Llavors, vaig conèixer una parella que anaven a sopar i un dels fills d'una de les parelles va dir: aquest vespre portarem les criatures, no que ens n'anem a sopar, m'aneu un altre dia. No, és que ja hem quedat i hem reservat. Bueno, doncs truca, bueno, doncs que hi vagin els altres, però que ens interessa, gràcies que et portem la canalla. És a dir, temps propi, no ser el comodí de tothom, sobretot nosaltres, que siguem capaços de frenar aquest edatisme.
4: Sí, senyor.
1: L'hem de frenar nosaltres amb serenitat, amb tendresa, amb humor, però no acceptar-ho, perquè conforme ho acceptem es va perpetuant. I la gent que no ho fa amb mala intenció, sinó que ho fa per la tendresa i per tot plegat, ho continuarà fent, perquè és el que creuen que s'ha de fer. Perquè, esclar, una persona gran, què vols demanar-li? Ja hi som. A la que diuen una frase d'aquestes, dius, ja, tornem a començar. I no li diré demana'm el que vulguis, perquè tampoc és això, però bueno. Llavors, estan a la societat, però en llocs de significació, en llocs de debat, en projectes, en comissions, allà on sigui, amb intergeneracions. Llavors, els nets tenen un lloc, si és que hi són, perquè no tothom ens diuen àvia, avi, potser no tens criatures, vull dir, per tant, aquesta etiqueta l'hem de treure també, no som avis per definició, l'avi és el que té un net o una neta, llavors, doncs, diguem-ne que no és aquesta la nostra funció primordial i perpètua, sinó estar en persones de totes les edats, sobretot. Llavors, els nens inclosos, si és qui són, i que es facin grans, ja tindran una altra edat i nosaltres també. Però allò de que el rol atribuït és aquest, no, gràcies.
3: Jo volia afegir molt ràpid que hem de ser intel·ligents i passar temps amb les persones, les nostres àvies, avis, o els veïns, amics, coneguts, qui sigui, que tenen més experiència, perquè és un tresor, no sabem quant de temps hi serà, i immortalitzar-ho i poder-ho absorbir.
2: Mm-hmm. Soc gran, encara puc. Aquest és el llibre de la Maria Jesús Comelles. Avui ha estat un dia molt especial. El Sala Oberta l'hem pogut fer des de la Sala d'Actes de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic. Gràcies als tertulians que avui ens han acompanyat, la Maria Jesús Comelles, l'Emília Bosch i l'Eva Vilaró. Gràcies. Moltíssimes gràcies al públic que ens ha acompanyat, a la coordinadora del voluntariat d'Osona, que és la nostra ànima, i a la Fundació Girbau, que ens permet setmanalment portar aquesta tertúlia a Sala Oberta a les zones de Ràdio Vic. Gràcies a tothom i fins la setmana vinent.
1: Moltes gràcies.
7: Sala Oberta, la tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic, un espai que patrocina la Fundació Privada Girbau.

0: con esta historia entre... Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid, últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, a primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran al ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellvé, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja a nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la 1 del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
23: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
25: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
30: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga. No deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira de Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres, doncs, poder participar i poder portar part del nostre granet de sorra en aquesta activitat, doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Jovenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no?, una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar, na, na, na, na, na, na, na.
0: Estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Escollit per mi. Ara que estic convençut que no viuré empresonat i que ja no poso escollit.
5: Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar.
0: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet es jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir, el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la primera federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
8: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
7: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar el cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge a un quart de 7 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
9: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
7: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
10: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
7: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club osonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
11: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per dir...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Despedida y cierre va la vuelta en la rutina.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.
1: Si la nit t'espanta,

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Canta'm-hi aquesta tornada, que sonarà tantes vegades. Torna'm la teva abraçada.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te, camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: A nosaltres l'experiència amb Vic Ocupació ens va anar molt bé. Havíem de cobrir dos llocs de treball, un era de recepcionista i l'altre era de fiscalista, i recordàvem que feia molt de temps havíem fet servir el servei de l'Ajuntament i el Servei d'Ocupació de Vic, i llavors vam trucar, ens vam posar en contacte, i la veritat és que ens va anar tot fantàstic, perquè de seguida vam trobar, ens van passar currículums, vam descartar els que no ens havien interessat perquè no s'ajustava al perfil dels llocs que havíem de cobrir, i després vam fer entrevistes i al final en 10 dies teníem dues persones que han començat a treballar, i que jo crec que a nosaltres ens ha anat molt bé i crec que amb elles també. O sigui que per nosaltres ha sigut un èxit total.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

com si fos l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va anunciar aquest dimecres que la represa del servei ferroviari entre les estacions de l'Hospitalet i Mollet-Santa Rosa, l'R3, s'endarrereixen i és que farà coincidir amb la posada en marxa del tren entre Parets i la Garriga, on s'estan executant obres de desdoblament de la infraestructura. Per tant, entre desembre i gener de 2027. A la tardor de l'any passat, Renfe, Adif i la Generalitat havien fixat el maig com a data per recuperar la circulació de trens al tram sud de l'R3, però, com sabem, no ha estat així. L'aturada del servei entre Hospitalet i Mollet-Santa Rosa no estava lligada a les obres de desdoblament que es fan entre Parets i la Garriga. Derivava de la segona fase de la remodelació ferroviària de l'estació de Montcada a Bifurcació que hi ha de permetre guanyar protagonisme dins la xarxa ferroviària catalana funcionant. Per exemple, com a terminal dels trens regionals que van cap al sud de Catalunya i que ara acabaven el seu recorregut a l'estació de França, Barcelona. Han passat els 7 mesos que es van preveure i encara es treballa amb un Montcada i Bifurcació. A més, la caiguda d'un tram de mur de la cimentera que hi ha encaixonada entre la C-17 i les vies del tren ho ha acabat de complicar. L'esllavissada va ser el març, però encara no s'hi treballa. Santano va anunciar dimecres un acord amb l'empresa, propietari del mur, que permetrà que Adif iniciï les obres abans del dia 15. Abans de la represa del servei, Adif també haurà de reparar centenars de metres de catenària, on des de l'octubre de 2026 s'han anat robant cable de coure en una barra lliure als saquejadors. Entre una cosa i una altra, estem davant d'un nou incompliment amb l'R3 i sobretot amb els seus usuaris, que històricament han patit el dèficit d'un servei de via única amb temps de recorregut més lents i menys oferta de trens que les altres línies de Rodalies. És divendres 5 de juny de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia. Ja ho sabeu, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:15, parlarem amb els companys del Territori 17, l'Enric Rubio, la Laia de Déu, l'Isaac Muntades i jo mateixa, i potser l'Andreu Jiménez, sobre l'actualitat. Parlarem sobre aquestes protestes de docents per al rebuig del preacord que es va anunciar ahir des dels sindicats i des d'Educació, i també parlarem sobre la visita del Papa a Catalunya, entre d'altres coses. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:15 del matí de parlar sobre música, i avui amb l'Andreu Jiménez comentarem el disc Bed and Breakfast dels Amics de les Arts, el segon disc d'estudi de la banda catalana que van llançar al mercat l'octubre, atenció, de l'any 2009. I a la recta final del programa, a partir de 10:15, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els problemes de cobertura que està patint Vic darrerament a causa de la retirada d'algunes de les antenes que fins ara oferien connexió 3G tenen solució. Empreses com Vera ja ofereixen als seus clients alternatives a la falta de cobertura. Andreu Jiménez.
2: El text de sense cobertura repeteix cada dia i a totes hores en els dispositius dels comerços i arts d'alguns punts de Vic. La cobertura, pràcticament inexistent des de fa 2 setmanes, i el problema s'ha accentuat però ve de lluny. I quina és la resposta? Doncs el canvi d'antenes. S'estan substituint les antenes de cobertura 3G per les que ofereixen connexió a la tecnologia de 4 i 5G. La propietària de l'estanc de la Fina, Esther Puig, explica la seva situació.
3: Jo, per exemple, tinc la màquina de la UFE que va en cobertura i no em funciona. I les màquines de pagar puc anar en wifi. Si no pogués anar en wifi, ja podia haver tancat o no ho sé, o pagar o jubilar-me, una de dues. Llavors, també jo tinc paqueteria i molta gent quan ve aquí no se'ls descarreguen els QRs, no se'ls descarreguen els codis de barres, els hem de fer marxar 100 metres enllà i llavors, quan són allà, dic, però feu captura de pantalla, perquè la que tornareu aquí, tornareu a estar igual.
2: El wifi és la solució. Companyies com Vera, que ha tancat un acord amb un altre proveïdor per donar accés als seus clients, el 4 i 5G també els ofereix assessorament per canviar la configuració dels TPB per cobrar les botigues i per poder trucar a través de la tecnologia Voltec, en ruta les trucades del 4 i 5G. I encara hi ha una altra alternativa, el Bo Wifi, que permet fer trucades a través de la xarxa Wifi. Com activar-lo? Doncs una forma molt senzilla. La configuració del telèfon i dades mòbil cal primer activar la funció Volte i després l'opció de trucades a través del wifi. Jordi Compte és el director general de Vera.
4: Estem davant d'un canvi de paradigma on la tecnologia evoluciona i evoluciona molt ràpid. Estem parlant d'unes antenes que en alguns casos poden tenir fins a 20 o 30 anys i aquesta substitució de la tecnologia doncs, comporta que mentre hi hagi aquesta migració hi ha afectacions d'aquestes que estem parlant, que pot ser doncs, amb cobertures doncs, en llocs on n'hi havia, ara no n'hi ha, i que quan muntin una nova antena doncs, pot ser que s'hagin d'anar substituint també terminals mòbils per poder-se adaptar doncs, a la tecnologia que ve. Per tant, un client nostre a dia d'avui estigui en una zona que no hi ha cobertura de cap mena, però té wifi, podrà trucar i podrà realitzar les trucades amb total normalitat.
2: Com a Vera, de mica en mica, el canvi va arribant a totes les companyies de telefonia mòbil que s'adapten a la nova realitat en un món en el qual la tecnologia avança a passos de gegant.
0: I precisament fa uns dies que el Cat 112 ha posat a disposició de la ciutadania un mapa on es pot consultar la ubicació de pals de senyalitzadors que indiquen les zones de cobertura per poder trucar al telèfon 112 en cas d'emergències en zones on en general no hi ha cobertura. A Osona i a Lluçanès és on se'n concentren més, Andreu.
2: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Fa un any que Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis on sí que es pot trucar en cas d'emergència, ja que per trucar al telèfon d'emergència 112 des d'un telèfon mòbil cal que al lloc hi hagi cobertura d'alguna companyia, encara que no sigui la que es tingui contractada. Fa unes setmanes també s'ha elaborat un mapa amb tots aquests punts de cobertura. A Osona i al Lluçanès és on se'n localitzen més, al voltant de 150, així ho explica el director de Tecnologia i Innovació del Cat 112, Jordi González.
5: A la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs, caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres.
2: Però per aquests pals també tenen una altra funció un cop s'ha comunicat, si s'escau, una emergència que va vinculada precisament amb la localització.
5: Quan tu estàs a la muntanya, pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on t'estàs és molt complicat, perquè no tens referències. Val? No hi ha, en el sistema de la població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya és molt complicat. Llavors, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
2: Des de la Generalitat recomanen tenint en compte els punts de cobertura a l'hora de planificar rutes i excursions.
0: Les fortes pluges d'ahir col·lapsen el Ripollès amb carrers inundats i rius desbordats. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: La forta tempesta d'aquest dijous a la tarda al Ripollès amb pluges torrencials va causar estralls, sobretot a la part baixa de la comarca. La pluja va incrementar-se exponencialment cap a mitja tarda i va col·lapsar el clavegueram de poblacions com Ripoll i Camp de Bànol, on es van inundar carrers, rotondes com la de davant de l'Institut Abat Oliva i trams de la carretera entre les dues poblacions. Per exemple, a Camp de Bànol es van superar els 100 litres per metre quadrat i a Sant Joan de les Abadeses van caure 28 mil·límetres de precipitació per cada metre quadrat en només mitja hora. L'Ajuntament de Ripoll va informar que diversos carrers de la vila estaven inundats i els serveis d'emergència estaven treballant per restablir-ho. Però, mentrestant, es demanava precaució en la conducció. De fet, durant una estona, la C-17 va estar tallada a l'altura de Can Villaura en dos sentits de la circulació per la caiguda d'un arbre. També es va tallar la línia de tren R3 entre Ripoll i Manlleu per la col·lisió d'un comboi amb un arbre en un incident sense ferits. Per sort, al tren només hi anaven 4 persones. De fet, Joaquim Colomer, de Somi, va ser molt crític amb l'alcaldessa Sílvia Orriols a les xarxes socials i va fer una piulada on li recriminava que hagués anat a la Patum de Berga mentre el poble s'estava inundant, hi hagués instal·lacions municipals amb goteres i sense llum i mig poble a les fosques. L'ACA va anunciar que s'havia superat el llindar de perill a la conca del Ter a Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, en què el riu baixava amb molta violència. Tal va ser el caos a la comarca que el telèfon d'emergències del 112 va rebre un total de 116 trucades i la comarca amb més avisos va ser el Ripollès, amb 36. Ripoll va ser la població que en va rebre més amb 31 i Can de Bànol la sisena amb 4. A la capital del Ripollès, per exemple, l'avís més destacat va ser el d'un cotxe embarrancat a l'aigua.
0: i l'Ajuntament de Castellterçol presenta una situació econòmica i financera totalment sanejada. El consistori ha tancat oficialment l'exercici del passat 2025 amb un balanç pressupostari positiu de 613.117 euros i una capacitat financera que supera els 200.000 euros. Laia de Déu, una cotinenca.
7: Amb aquestes xifres, el municipi compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de límit d'endeutament fixats presentant un deute zero a les arques públiques. L'únic indicador que s'ha desquadrat lleugerament ha estat la regla de despesa imposada per l'Estat, que s'ha superat en poc més de 73.000 euros, un sostre que limita el creixement del ràtio de despesa anual independentment de si els ajuntaments tenen fons suficients. Malgrat això, la solidesa econòmica de Castellterçol queda palesa amb un romanament municipal que ja arriba als 5 milions d'euros d'estabilitat. Estalvi acumulat. De cara a aquest any 2026, l'objectiu de l'equip de govern és mantenir el rumb d'aquests comptes sanejats, evitar qualsevol mena d'endeutament i garantir la bona liquiditat de la tresoreria local.
0: L'habitatge cooperatiu arriba a Vic de la mà de Cal Viure, una entitat que ha nascut per fer realitat un projecte, construir una trentena de pisos en un solar que l'Ajuntament els cedirà al barri de Santa Anna. Andreu Jiménez.
2: Els preus de lloguer i la compra d'immobles a l'alça han fet aflorar noves maneres d'entendre l'habitatge. El cooperativisme es va estenent arreu del territori com una alternativa que afavoreix l'arrelament i ofereix l'oportunitat de viure en condicions dignes. Cal Viure ha nascut a la capital osonenca com una cooperativa que busca fugir de l'especulació per construir un edifici que es compondrà d'una trentena de pisos en un solar del barri de Santa Anna. Això és possible gràcies a la cessió d'ús per part de l'Ajuntament, amb la condició que sigui habitatge protegit, tot plegat amb l'acompanyament de Part Viure i Avicop, a més de la participació de Cel Obert en la participació arquitectònica. Sentim a Harald Usuar i Neus Martí de Cal Viure.
8: Si las únicas opciones que existen son el alquiler y el comprar, y el alquiler es carísimo y comprar no está al alcance de todos, es una manera de poder acceder a una vivienda digna, sin hipotecarte la vida o sin arriesgarte a que te puedan echar en cualquier momento, porque al ser socio eres tú el que decide cuándo se va.
9: Gent que som de Vic, que portem molts anys a Vic i vols continuar vivint a Vic perquè és on tens la vida muntada i realment no tens opcions. I aquesta és una opció bastant assequible i que garanteix com una continuïtat, no està pendent de si et fan fora, si no, si què.
2: El funcionament és el següent. La cooperativa demana una aportació de capital inicial d'uns 20.000 euros, depenent de les característiques de cada habitatge, que retornarà en cas de marxar. Després s'ha de pagar una quota mensual, que oscil·larà als 650 euros. Els beneficis, principalment, són el que el preu no pujarà, perquè es tracta d'habitatge de protecció oficial i alguns dels pisos es destinaran a joves i persones en situació de vulnerabilitat. L'habitatge cooperatiu s'entén com un petit barri dins un mateix edifici. A banda dels pisos hi haurà espais comuns com la bugaderia, sales polivalents i de coworking. Per fer-ho realitat, l'Ajuntament de Vic, a banda de cedir el terreny, també ha aprovat una subvenció retornable de 250.000 euros. Així ho explica la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Vic, Núria Homs.
10: Al final nosaltres tenim molt clar que hem de facilitar per tots els mitjans que sigui l'accés a l'habitatge. Llavors, totes les fórmules que ens portin aquí, nosaltres les estem explorant i les tirarem endavant. I, per tant, Ajuntament de Vic, doncs, estem orgullosos doncs, de poder posar no, la llavor d'aquesta nova manera de viure no, i d'accedir a un habitatge, que és l'habitatge cooperatiu.
2: Amb la cooperativa constituïda i la cessió d'ús del terreny en marxa, el projecte comença a caminar amb l'objectiu que el primer exemple d'habitatge cooperatiu de Vic estigui enllestit en un període d'uns 4 o 5 anys vista.
0: I l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès presenta novetats de cara a l'any vinent i anuncia que estrenarà un FP d'integració social en pràctiques remunerades. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
11: Així és, Ona, i és que, com bé dius, l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès i la Fundació REIR, o el que és el mateix de Recursos Educatius per la Infància en Risc, impulsen un nou cicle d'integració social a la comarca, que està previst que iniciï el seu projecte de cara al curs vinent, amb la intenció d'unir l'expertesa de les dues entitats de l'economia social en un model cooperatiu i del tercer sector. De fet, tal com expliquen des del centre educatiu, la Fundació REIR és una entitat catalana sense ànim de lucre centrada a millorar la situació de persones en risc d'exclusió social, amb una atenció especial a la infància, als joves i les seves famílies, i fa que aquest tàndem sigui el més ferm possible de cara a oferir la millor educació al nou alumnat. El curs de formació de grau superior d'integració social es realitzarà en modalitat FP, dual intensiva, i combinarà l'etapa lectiva de l'Escola Ginebró amb la realització de 1.000 hores de pràctiques en empreses del Vallès Oriental i el que és igual d'important i potser fins i tot més i més anòmal avui en dia, a través d'un contracte laboral remunerat. I és que serà la pròpia Fundació RAIR l'encarregada de gestionar les pràctiques en empreses del sector, com centres residencials d'acció educativa, centres de dia, residències i altres equipaments amb aquestes característiques. Gorka Insausti, president de la cooperativa de l'Escola Ginebró, ha explicat que la modalitat de formació professional dual intensiva afavorirà l'aprenentatge de qualitat dels alumnes en un context real. Això els ajudarà, explica també, a obrir camí en el món laboral i assegura que comptar amb la col·laboració d'una entitat com la Fundació RAIR, amb una trajectòria tan consolidada en el sector i experts en prospecció social, generarà valor compartit i enfortirà el vincle amb el teixit productiu de la comarca.
0: I la nova instal·lació de cintes de colors al carrer Joan Maragall de Sant Feliu de Codines ha despertat tot tipus d'opinions entre les veïnes, Laia de Déu.
7: Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria de Comerç per decorar un dels eixos principals del municipi ara que ve l'estiu, però enguany també per proporcionar ombra i actuar com a refugi climàtic durant els mesos de més calor. Ana Vilarrasa, regidora de Comerç i Turisme, explica que la mesura neix del Pla de Desenvolupament Econòmic del poble amb l'objectiu de potenciar el centre de Sant Feliu.
12: Aquesta actuació del carrer Joan Maragall ve arrel del Pla de Desenvolupament Econòmic que vàrem fer des de la Regidoria de Comerç fa 2 anys. Aleshores, aquest pla de dinamització ens deia ben clar que tenim un centre en aquell moment feble, poc atractiu, amb dificultats per retenir activitat, per generar identitat, i a partir d'aquí doncs, vàrem començar a pensar quina acció podíem fer perquè d'alguna forma revertir tot això que t'he dit, no? I vàrem decidir apostar per aquesta acció.
7: Pel que fa al cost econòmic, el projecte ha suposat una despesa de 8.465 euros, que està inclòs en el Pla de Desenvolupament Econòmic.
12: La despesa és de 8.465 euros en IVA. D'aquest import, 2.400 és material, el rest és tota la feina doncs, de muntar, de desmuntar, de mantenir, perquè aquí ha firmat en un contracte de manteniment, que si això agafem els 5 mesos que dura aquesta actuació, estem parlant d'un cost de 50 euros al dia.
7: Tot i la intenció dinamitzadora del consistori, alguns codinencs no els hi acaba de fer el pes aquesta intervenció.
13: Jo això plàstic no em acaba de convèncer gaire, el preu tampoc em convenç. Jo no dic que no quedi bé, eh? Vull dir, no ho sé si queda bé o no, però clar, tota aquesta cosa faig més reàcia. Jo penso que, no sé, una cosa d'aquestes, potser com a projecte d'escola que els de... uns d'una escola i l'altra fessin un projecte i després poder posar unes veles fetes per les escoles, potser doncs, ens hagués sortit molt més bé de preu i, a més, doncs, no seria plàstic, seria una cosa de casa.
7: Tot i això, molts vianants celebren l'aspecte estival que ofereixen les cintes de colors i destaquen que la iniciativa és, fins i tot, un element d'entreteniment visual per als més menuts.
14: Bueno, animen i fan estiu.
15: A mi em sembla molt alegre tot. Tot el tros, molt alegre.
16: A mi m'encanta, perquè dona frescor i és bonic tenir un... que hi hagi. No sí, poden posar cada any el mateix.
15: Queda molt maco, molt maco, preciós.
17: Bé, queda molt bonic. La veritat és que queda molt bonic. I als nens els agrada perquè es distreuen.
7: Debats i xifres a banda, el cert és que les noves banderoles no han deixat indiferent a ningú.
0: I Mollet del Vallès ha estat escollit com un municipi pilot per la prevenció i acompanyament del benestar emocional i la salut mental, Enric.
11: Doncs sí, així és, Ona, i és que, com bé dius, el municipi Vallès ha estat escollit per la Diputació de Barcelona com aquest municipi pilot per implementar el projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental, un projecte que s'emmarcarà en el Pla Estratègic de la Salut Mental 24-27 de la Diputació i en el Pla Local de Salut 22-26, i el qual té, entre altres objectius, crear xarxes locals de benestar emocional i salut mental. Tal com ha explicat la coordinadora de l'àrea de Drets Socials i Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mollet, Maria Escribano Maspons, aquest és un pas més per reforçar tot allò que s'està fent per la salut mental i el benestar emocional, i també referma el compromís que el consistori té com a ciutat. Explica i afegeix que aquesta voluntat els fa impulsar polítiques públiques sense serveis de qualitat, dirigides a protegir i promoure la salut mental, des del vessant assistencial, preventiva i de promoció, i en totes les etapes de la vida d'infants i joves a gent gran. De fet, si contrastem i observem quatre dades, veurem que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. L'impacte de la pandèmia, de la Covid-19 i de les mesures d'aïllament social que es van haver d'adoptar van abocar la població en un sentiment generalitzat d'incertesa i pèrdua. I els experts apunten que això ha repercutit directament i ha agreujat la situació de la salut mental i emocional de la població en general, així com de les persones que ja patien prèviament un trastorn mental. Així doncs, el Pla de Visió Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona és la de promoure la salut mental, prevenir i detectar i facilitar aquest acompanyament que expliquem i l'atenció a les persones amb trastorns mentals, a fi de millorar la qualitat de la vida de tota la població, donant suport als ens locals de la província.
0: La 8a edició del Fòrum Barcelona Seguretat Alimentària es va celebrar ahir posant el focus en la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents com a clau per transformar la seguretat alimentària. Andreu.
2: Prop de 300 professionals del sector alimentari es van reunir ahir a l'aula magna de la Universitat de Vic en la 8a edició del Fòrum Barcelona Seguretat Alimentària. Aquesta edició s'ha centrat en el paper de les tecnologies emergents i la intel·ligència artificial en la transformació de la seguretat alimentària. La jornada va comptar amb una desena de ponents especialitzats. La conferència inaugural va anar a càrrec d'Ivan Monells, fundador de Manlabs.
18: He vingut aquí a explicar-vos una mica com funciona la IA generativa i sobretot com la podem aplicar a la nostra empresa. No? Es parla moltíssim, cada dia veiem impactes a la premsa, però a l'hora de la veritat, no? Com podem utilitzar aquesta tecnologia per millorar dins la nostra empresa. La IA generativa és útil a qualsevol tipus d'empresa, no? I el que interessa moltes vegades és que els empresaris, no? I les persones que estan allà liderant l'empresa, pues, entenguin millor com ho poden utilitzar.
2: El programa es va completar amb tres taules rodones dedicades a la gestió i l'aprofitament de dades, als casos d'èxit en l'aplicació de les noves tecnologies i a les oportunitats que aquestes ofereixen per reforçar la seguretat alimentària. Jordi Pairó, director comercial del grup Saidó, va participar en la taula titulada Governança ètica i el repte de les dades.
19: Que la gent entengui que abans d'arribar a determinats nivells de tecnologia cal sentar les bases perquè aquesta tecnologia pugui ser eficaç. I si tens una indústria en què per poder analitzar la dada de seguretat alimentària no reculls bé la informació, no tens bons controls de qualitat, no tens consums de declaracions ben fets, etc., això és molt difícil. Per tant, no s'ha de començar la casa per la teulada, sinó que el que has de fer és primer posar ordre a la recollida d'informació dintre de la indústria eficaç, és a dir, aquella informació que necessitem per fer bons anàlisis hem d'assegurar-nos que està ben feta i llavors utilitzar una tecnologia per analitzar-la amb eficàcia.
2: La jornada també va comptar amb estands d'empreses del sector per donar a conèixer les darreres innovacions tecnològiques i fomentar l'intercanvi d'experiències entre professionals, empreses i centres de recerca.
0: El Motoclub Abadesa organitzarà una jornada aquest dissabte, una jornada d'iniciació al trial per als nens del poble. Isaac.
6: Aquest pròxim dissabte, el Motoclub Abadeses ha organitzat una jornada d'iniciació al trial que es farà al Bike Park de davant de l'Institut, a la zona de la Coromina del Bac, de les 10 del matí a la 1 de la tarda. Per tal d'aconseguir tenir participació, membres del Motoclub van anar a l'escola per explicar-los l'activitat i van tenir una bona resposta, ja que compten amb 22 nens i nenes inscrits, que són d'entre primer i sisè de primària. És una activitat gratuïta destinada als nens del poble i fins aquest divendres hi ha temps d'inscriure's, ja que s'han de donar d'alta els pilots per tal de tramitar una assegurança. Ivan Gil, del Motoclub, explica que el difícil no era convèncer els nens.
20: Perquè una cosa és que un nen estigui disposat a venir i una altra cosa més difícil és que un pare estigui disposat a que el seu nen petit aprengui a anar amb moto. I clar, era un interrogant que teníem que ens feia una mica de respecte, però hem tingut bona resposta en principi.
6: Gil detalla què es trobaran els nens que vinguin en aquesta jornada d'iniciació.
20: Tindrem unes motos elèctriques de diferents marques, com per exemple Beta, Mecatecno, Torrox, les bicicletes aquestes KTM que són d'equilibri i després, a més, la Federació Catalana de Motociclisme portarà un circuit inflable que fa 10 metres per 20 i els nens podran anar amb moto per allà dintre amb totes les mesures de seguretat de casc, proteccions...
6: Actualment el Motoclub Abadeses i l'Ajuntament estan en converses per trobar un nou espai per poder practicar l'esport, ja que per un tema logístic han de deixar el solar on són actualment.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Doncs un dia més saludem el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia, què va passar ahir?
22: Hola, què tal? Per fi són divendres, a les portes del primer cap de setmana d'aquest mes de juny. Segur que molta gent té moltes coses a fer. Bueno, també molta gent no té cap cosa a fer. Ja sabeu, el temps per tothom. I avui, el titular, òbviament, són les tempestes que vam tenir ahir, molt violentes, molta aigua, sobretot a Ripollès i al nord d'Osona, molts registres de més de 50-60 litres i puntualment més de 100 litres. Unes tempestes, com deia això, molt, molt violentes, impressionants, les que van caure i sobre cap a la zona del Ripollès i també Osona. Molt destacables, molt, molt importants les tempestes d'ahir, fruit d'un front atlàntic que ens va creuar i també fruit d'aquesta gran quantitat d'energia que hi ha, degut a la calor dels últims dies, ha fet de benzina a l'arribar a aquest front i les tempestes realment van ser espectaculars les d'ahir a la tarda. Tot això ja és història, ja ha passat aquesta pertorbació, aquest front ens ha creuat, ha deixat de ser una nit també fresca, fins i tot fred a la zona del Pirineu, temperatures inferiors 5 graus, però avui serà un dia molt més tranquil, tindrem bastants núvols i les temperatures quedaran molt a ratlla avui. Els hi costarà superar els 24-25 graus, com a molt, eh? Ja veieu quines temperatures més a ratlla, més suaus per un mes de juny. A la tarda, que serà alguna nuvolada, res a veure amb ahir, i no es preveuen cap tempesta important. Si cauen alguna precipitació, seran 4 gotes cap al Ripollès. Demà i diumenge serà el temps calcat. Serà un temps tranquil, on les temperatures màximes pujaran, arribaran ja als 27-28 graus. Les mínimes quedaran baixes. Aquestes pròximes 2 o 3 nits, les temperatures mínimes seran bastant baixes i inferiors als 10 graus a moltes zones de les nostres comarques. Tant dissabte com diumenge, força sol, algunes nuvolades a tarda i molt poca pluja. Molta, molta tranquil·litat, temperatures màximes bastant a ratlla, no farà molta calor i fresca, fresca a les nits. Que vagi molt bé el cap de setmana i ens escoltem la setmana vinent. Gràcies, adeu.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
3: Demà, una furgoneta per treballar.
1: I demà passat, un monovolum per viatjar.
3: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
1: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
3: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a

0: En Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9FM 92.8.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo.
5: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
5: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
7: Territori 17.
8: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
9: Bon dia de nou, bona.
8: Va, com que som divendres, sabem que tenim nova edició del 9-9 del d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès.
9: Andreu. I també del Vallès Oriental.
8: I del Vallès, però començarem, com sempre...
9: Pel d'aquí.
8: Pel d'aquí.
9: El titular avui, el grup Protecta compra la històrica empresa d'alarmes Boada de Vic. L'operació inclou la venda de la nau ubicada al parc d'activitats econòmiques. I a la imatge, es veu en petitó la imatge, doncs, aquesta encaixa de mans entre els dos, doncs, els dos representants de les dues empreses que han arribat a aquest acord. I la imatge destacada, doncs, avui al 9-9 a la primera pàgina fa un reportatge sobre aquesta famosa regularització d'immigrants i ha agafat quatre testimonis on hi parlen de la seva situació i on veiem, doncs, els quatre protagonistes d'aquest reportatge: Daniel Loza, Judith Romela Isaza, Isabel González i Fabián Calderón.
8: Doncs seguim per la portada, en aquest cas, del 9-9 del Vallès Oriental.
9: Agafem el tren i ens pugem a un comboi de Rodalies. 6 robatoris de coure a Rodalies en 15 dies causen retards i queixes d'usuaris. Adif ha incrementat la vigilància als trams afectats de la R2 i l'R3 al Vallès Oriental. I també hi ha així una de bonus track amb el titular sobre Rodalies. A l'obertura del tram Mollet-Barcelona de l'R3 s'endarrereix 7 mesos.
8: És el que explicàvem avui a l'editorial. Sempre rebem els de l'R3. I és una situació que és frustrant, de veritat. Tinc sort de treballar aquí, que pugui venir amb cotxe, de veritat. Però la gent que ha d'agafar el transport públic és...
9: Ànims.
8: Exacte, molt escalf, molt escalf.
9: I la imatge, doncs, si... Ahir ho comentàvem amb els diaris nacionals i també catalans, de Pedro Sánchez en les visites que va fer diferents empreses, com a Seat Cupra, també va estar a Grífols, doncs al Vallès Oriental, com que va trepitjar Lliçà de Vall, la imatge, doncs, es veu a Pedro Sánchez ahir saludant a Xavier Castillejo, l'alcalde del municipi, i també amb Raimon Grífols i la consellera Montserrat. I la imatge es veu Grífols inicia les obres de la nova fàbrica a Lliçà de Vall amb Pedro Sánchez, i es veu l'encaixada de mans de l'alcalde junt amb el president del govern espanyol.
8: Obrim la mirada i seguim per als diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia, com sempre.
9: Cala d'Educació, titular i imatge amb Junt. Els docents tomben el pacte amb el govern i tornen les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui la mobilització. I la imatge, doncs, es veu un grup de docents allà on durant una manifestació que es va dur a terme. Després també celebren aquest resultat que ha provocat el no i no el sí, que era, doncs, molta gent s'esperava que sortís el sí, finalment, doncs, no ha estat així. I els mestres, els que van votar
8: un 45%
9: que no,
8: esperaven el sí.
9: Sí.

0: Exacte. Andreu, seguim ara per la portada del diari Ara.
1: Els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La consellera Niubó anunciava que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. I la imatge, doncs, destacada. Ahir va ser una tarda passada per aigua. Ara mateix aquí a Catalunya, si parlem a nivell cultural, doncs hi ha dos esdeveniments per antonomàcia. Un és la Patum de Berga, que es va poder efectuar sense cap problema, i l'altre el Primavera Sound, que ahir va estar passat per aigua i es va haver d'anul·lar alguns dels seus concerts.
0: A la Patum de Berga, que va ser... Hi ha imatges curioses perquè es veuen com estan els gegants tapats amb... com si portessin...
1: amb plàstics.
0: Amb plàstics, sí. La veritat, és molt bona iniciativa, perquè els bergadans sabem que no es volen perdre ni un minut de la Patum. Per tant, bé, si la van poder celebrar, doncs millor que millor. Seguim per la portada d'Andreu del Periódico.
1: Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. Els docents tornen avui a la vaga després que un 65% hagi rebutjat a la consulta el pacte entre el govern i els sindicats. I a la imatge que veiem, doncs, és la Sagrada Família i a tot el muntatge que s'està preparant per l'arribada del Pontífex a Lleó 14, que la setmana que ve ja el tindrem per terres catalanes, on doncs, durà a terme una missa, farà visites a diferents parts de Catalunya. I bé, doncs, això és, avui és el reportatge que porta el diari del Periódico explicant la situació, com es trobarà l'estat espanyol al papa Lleó XIV.
0: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt Avui. Què hi diu? Efemèride?
1: Efemèride, Stones, mite monumental. El Longa, grup britànic, publica el nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. Com sempre, el Punt Avui, que aposta moltes, sovint per les portades, doncs, fent referència a una efemèride, i avui cap al Rolling Stones.
0: Doncs obrim mirada, seguim per la portada del País, Andreu.
1: 68
0: bisbes
1: sí, senyalats per encobrir casos de pediatria. Els procediments judicials, les investigacions periodístiques i les sentències canòniques de les últimes dècades posen la llum sobre les agressions tapades o silenciades per la jerarquia eclesiàstica. I la imatge destacada, doncs, ahir durant la compareixença de David Sánchez en el jutjat de Badajoz, no tinc cap capacitat d'influir en res, fent referència, doncs, al judici que l'ha portat a seure al banc dels acusats, el germà de Pedro Sánchez.
0: Seguim ara per la portada del Mundo, Andreu.
1: El Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. El DAO de la Guàrdia Civil va ordenar investigar la unitat després de publicar al Mundo missatges de Pedro Sánchez. El jutge adverteix a una general que serien ells qui havien investigat i si continuaven endavant. Tot això en els casos de Santos Cerdà, Leire Díez, que també ha esquitxat ara a la cap de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i qui assenyalen, doncs, evidentment, és el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, que és avui, doncs, el protagonista de la imatge que publica el Mundo en la seva capçalera.
0: Seguim, Andreu, per la Razón.
1: Indignació a la Guàrdia Civil per la convivència dels comandaments amb la trama. Desolació i por a les purgues després de conèixer les cites de la directora amb Leire. Les gravacions destapen la búsqueda de draps bruts de la UCO i la jutja de Leire. I a la imatge, doncs, també, com veiem al diari
0: del
1: País, es veu el germà de Pedro Sánchez ahir en la seva intervenció a l'Audiència Nacional de Badajoz.
0: I acabarem les portades, com sempre, per la portada del diari de l'ABC.
1: El DAO va forçar l'ascens enverinat del cap de l'UCO. El general de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, va promoure el coronel Juste amb el fi d'apartar-lo per no informar-lo sobre els avenços en les investigacions que afectaven a l'entorn de Pedro Sánchez. I la imatge, doncs, es veu el caporal o Manuel Llamas, el director adjunt de l'operatiu de la Guàrdia Civil. I també Leire Díez, sobre la directora de la Guàrdia Civil. És de la meva confiança, això, sobre els missatges que han sortit publicats aquestes darreres jornades.
0: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem ara.
1: Fins ara, Ona.
0: Fins ara.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Doncs bé, passen gairebé 8 minuts de 9:45 del matí i és moment de tertúlia, com sempre. Cada divendres dediquem aquesta estoneta per parlar sobre temes de l'actualitat i avui ho farem amb els companys del Territori 17, amb l'Enric Rubio, la Laia de Déu, l'Andreu Jiménez i l'Isaac Muntades, que avui està... Compartim espai, Isaac, què tal?
3: Què tal, Ona, què tal?
4: Doncs sí, avui res de la veu de Sant Joan, avui el nou FM,
0: exacte, tots dos. Exacte, és moment històric. Laia, Enric, què tal? Com esteu?
5: Hola, bon dia.
6: Guaita. El proper dia, amb ganes de venir aquí.
5: Ja, al final haurem de venir, també.
4: Em queda a prop, a mi, em queda a prop, també.
5: Sí, això sí que és veritat.
0: Hem de planejar una tertúlia aquí un dia, eh? Esteu convidats sí. A l'estudi del 9-9.
4: Sí, a més està molt bé en aquest estudi, realment. Sí? Vull dir, ostres, ho teniu molt ben muntat, amb les càmeres, amb els micròfons. Ostres, realment fa enveja, també.
0: Tu ja havies vingut abans, no, Isaac?
4: Sí, ho havia vingut moltes vegades.
1: I més a la tele, per això,
4: Sí, però a la ràdio també, Aquí també en aquest estudi havia entrat i havia fet tertúlia, sí.
6: Isaac, ho tens més a prop tu que l'Andreu, gairebé, no sé, ho haurien de mesurar.
4: Sí, però... i que l'Ona.
0: Sí.
4: Sóc el que ho tinc més a prop, em sembla, sí.
0: Sí. L'Isaac al final compartirem estudi. Ell, amb la imatge de la veu, però...
4: Exacte, em posaré un cartell aquí de la veu a darrere i ja està, ja ho arreglarem.
0: En fi, res, m'agradaria començar comentant el que hem estat repassant ara fa uns minutets a les portades. Sobre el rebuig aquest d'aquest preacord dels sindicats i educació, que al final doncs, aquest 65% dels docents van votar que no. I per tant, doncs, segueixen aquestes jornades de mobilitzacions que em sembla que avui continuen. No sé si s'han mobilitzat més cap a la zona de Barcelona.
5: Era Barcelona, sí.
0: Era Barcelona, oi? Mm-hmm. Clar, com veieu aquesta situació? Perquè és veritat que és una situació doncs, que sembla que a poc va avançant, però quan avança un pas n'en fa dos enrere, o almenys és la sensació que tinc jo. No vol dir ni que sigui bon ni que sigui dolent, simplement crec que és la situació que ara mateix es troben els docents. Com ho veieu vosaltres, Isaac?
4: Jo precisament n'he parlat amb una mestra, no? Una professora, per a veure com ho veu, no? Tot plegat. I, ostres, perquè és sorprenent que els sindicats negocien, doncs... amb el govern de la Generalitat, no? Amb la conselleria d'Educació, arriben, sembla ser, a un preacord. Hi ha el tema del sou. Després entrarem, perquè el tema del sou jo crec que ho han mascarat una mica tot, ja han fangat una mica el debat, perquè, evidentment, ara, per exemple, estava mirant persones a Instagram que comparteixen i és com la punta de l'iceberg, no?, el sou. Vull dir, a sota, doncs, hi ha... Ara aquí li ensenyo també l'Ona, ja que la tenim aquí, no? Hi ha una mica de tot, no? Hi ha ràtios, parlen de burocràcia, el tema de climatització, fins i tot, que ara... ahir no, perquè va ploure molt, però que també és un problema a les aules i en general doncs, un pilot de problemes que tenim aquí amb el món educatiu, no? I llavors, ostres, em sorprèn que els sindicats, que teòricament han de parlar amb el nom una mica de tots els treballadors de l'educació, no sabessin que precisament el món de l'educació no estava a favor del que estaven negociant. Mm-hmm. Perquè en el fons ells són representants, no? I llavors... que la consulta, a més, hagi sortit un resultat tan clar en contra de l'acord, vol dir que alguna cosa tampoc n'han fet bé els sindicats abans de asseure's a negociar. Després, evidentment, la conselleria doncs, s'ha tancat molt en banda, no? I aquí també s'ha de fer molta autocrítica i, a més, amb la consellera de baixa durant uns mesos que ha hagut de tornar. Vull dir que jo realment ho veig bastant sorprenent i parlant amb aquesta professora em deia que no ho veia lògic i que s'havia aconseguit un primer pas i que ja es anirien reclamant coses, que es vagin aconseguint coses. S'havia aconseguit un augment del sou de 400 euros al mes. Vull dir, no és menor, això. Jo penso que és important. Vull dir, ostres, ja anirem reclamant. S'han de millorar moltes coses, està clar, però, ostres, s'ha fet un pas. Anem a deixar una mica de confiança.
5: Jo, per la meva banda, el preacord que no s'ha... O sigui, que al final ha sortit, s'ha rebutjat.
1: Però tirarà endavant.
5: La conselleria el manté,
4: sí, el manté.
5: I es tira endavant per professors de secundària. I ustec, recordem això, que potser se'ns ha oblidat que s'ha obviat que en una votació, o sigui, el resultat d'una votació. Per altra banda, jo ahir vaig parlar amb alguns professors que sí que van votar a favor d'aquest preacord i amb professors que també han votat que no. La qüestió bàsica de... No defenso cap de les dues... O sigui, no defenso la posició del sí, també t'ho dic. Però la posició que em donaven a mi els mestres del sí aquest preacord era el fet de la possible desmobilització i el desgast, que o sigui, al final és real. Vull dir, al final, tantes vagues, o sigui, els mestres estan perdent una de pasta només amb les vagues, que vull dir, al final és lògic que hi hagi un esgotament mental, físic i tot això, però crec que al final els diners no ho són tot. Òbviament, actualment vivim en una societat capitalista en la qual necessitem diners per sobreviure o per viure. Per tant, vull dir, partint d'aquesta base, jo estic super a favor de les vagues, però també és veritat que pues, si vas just al mes, doncs potser t'ho planteges. Però crec que al final aquest preacord, l'únic que abogava i l'únic per l'únic que batllava realment era per aquests diners, que era com la punta de l'iceberg que tu deies, Isaac. Vull dir que al final, vull dir, els diners, i la gran majoria de mestres coincideixen, tant els del sí com el no, els diners és el de menys. O sigui, l'escola pública ara mateix està fatal, o sigui, està en la merda. Vull dir, tenen classes de 35 alumnes, 1, la calor, 2, les ràtios, 3, falta de personal del sector social. Que sí, oh, que bé, ara s'han augmentat les places, però són cada any, vull dir que fins al 2030 no hi hauran els integradors, vetlladors, paepas, tot, o sigui, no estarà tot el que ha d'estar. I tot i així continua faltant. Vull dir, aquí hi ha un problema de base. Vull dir, jo sempre ho he dit, l'escola inclusiva és molt maca, però si des de l'inici que es va començar a promoure no es va treballar bé, ara ho volen solucionar ràpid i corrents i és posar parxes quan s'hauria de revisar tot des de baix. Vull dir, no pots fer una escola inclusiva, vinga, xau, ja, vinga. Tots a la mateixa aula, és caòtic. Sí. És caòtic.
6: I que no se'ns oblidi també que aquí, des del Departament d'Ensenyament, estan donant a terme una estratègia de desgast perquè no s'ha abogat ni s'ha fet cap tipus de millora en l'educació 0 a 3, que és la que està més cardada de totes, correcte, possiblement. I volent-ho tirar endavant, el que aconsegueixen o el que volen aconseguir segurament és un enfrontament intern, que aquests tipus d'enfrontaments són els que acaben desmobilitzant sempre aquest tipus de vagues, d'acord? Perquè a nivell de 0-3 no s'ha aconseguit absolutament res.
5: No.
6: Llavors, abogant per aquesta part i dient que ho tiraran endavant igual, el que fan d'alguna manera és voler crear aquesta sessió dins de tot el personal mobilitzat, perquè evidentment hi ha gent que quedarà amb unes condicions molt millorades, i en canvi n'hi ha d'altres que quedaran absolutament igual. Llavors, sí, això no se'ns escapa, que va ser una estratègia. I també per la meva banda dir que crec que feia molts anys que no veia una vaga com Déu mana fins a les últimes conseqüències, perquè que en aquest país estàvem acostumats a veure vagues d'un dia, de baixar a Urquinaona, una pancarta i després pujar amb el tren al migdia i tots a dinar a casa. Llavors, aquesta és una de les primeres vagues de les últimes dècades, potser des del 15M i tot aquest moviment, que té una repercussió, o des de l'1 d'octubre, una repercussió com Déu mana.
5: Jo crec també que aquí s'oblida bastant també que gent que treballa a les escoles no ha pogut votar. Vull dir, estic parlant de monitors de lleure, monitors de menjador, els vetlladors que hi són a les escoles, tot aquest sector no ha pogut votar i forma part també de l'escola.
1: Sí, però no són professors a l'ús, vull dir, qui vota
6: són educadors també.
5: Sí, clar, però una cosa,
1: però no és el mateix, un monitor, de menjador que et contracta, és una empresa subcontractada,
5: sí, però un integrador social?
1: Això sí, no, aquí sí, aquí sí.
5: Un psicopedagog?
1: Sí, aquí sí, clar, tu formes part de l'escola, però jo aquí veus els monitors de menjador,
6: els monitors de menjador estan considerats educadors des de fa ara mateix,
1: sí, són educadors, no dic que no, però no crec que hagin, jo aquí sí que crec que no.
5: Sí, jo potser no que no hagin, o sigui, votar o no, sinó el simple fet de les condicions precàries, el contracte fix discontinu aquest de merda, perquè parlant malament és un contracte fix discontinu de merda, que no serveix per res, vull dir, perquè la que acaba el curs et queda sense ni cobrar l'atur, ni cobrar absolutament res. Si no tens una
6: més fàcil, ara mateix estem parlant de ràtios, jo sé, perquè jo tinc gent al meu entorn que està treballant, d'educadors de menjador, ja no es diu P3, no? Si no estaria parlant
5: de
6: I3. Persones amb ràtios superiors a 20 alumnes que han de canviar bolquers i en una hora haver donat menjar a 20 persones de 3 anys.
5: És desproporcionat.
6: Soles.
5: És desproporcionat.
6: Soles. I canviar bolquers i portar a dormir. Mentre han d'estar passant informes i apuntant cada persona que ha menjat i si ha passat alguna cosa. Una sola persona. Nanos de 3 anys, 20. Plantegem-nos d'alguna manera. Aquestes persones són tan educadores. Una altra cosa és la formació, que s'hagi dit, no estic dient ni més ni menys. Són formacions diferents per cada lloc de feina. Però són persones educadores que moltes vegades, i també per no coneixement de causa, jo mateix he estat molts anys en aquest sector, que es detecten certes problemàtiques que no es detecten a l'aula, perquè precisament les dinàmiques i els rols que es duen a terme des de la infància a fora de l'aula són diferents. De fet, molts de certs casos en escoles que ho he pogut experimentar, de problemàtiques molt dures, familiars o de centres d'acollida, s'han detectat precisament en zones d'esbarjo, no dins de l'aula, perquè l'aula és un lloc molt més conduït i moltes vegades aquests rols no els veus.
5: És molt més controlat, és un espai més controlat, i quan estàs a un lloc d'esbarjo, la conducta del monitor o monitora ja no és, no és de mestre, no és de...
6: No sent observat el nen d'alguna manera.
5: De pràcticament autoritat, en plan, estàs a classe i has de fer això. Vull dir, no, vull dir, és al contrari.
0: Jo l'any passat, aquest moment, estava treballant de monitora de menjador, i a sobre no només tenia el càrrec de monitora de menjador, sinó que també era vetlladora de... 3 infants en un grup que conduïa jo sola de més de 25 nens.
6: Chapó.
0: Llavors...
6: Encara passa seqüeles, no? Psicològiques, suposo.
0: No, vull dir, a part de que vaig poder treballar del que he estudiat, que és periodisme, que és, per això estic treballant aquí, vaig acabar, us ho juro, estava amargada. Vaig estar un any que és que les meves amigues em deien, és que no ets tu. I és que passa molta factura perquè tens un esgotament mental que realment estàs, són 3 hores de feina, diguéssim, però és que tens una càrrega mental, perquè sobre és el que tu deies, Enric, passar informes, estar al cas i també doncs, problemes que apareixien a l'hora d'esbarjo, perquè molts nens doncs, aprofiten a l'hora d'esbarjo doncs, com per desinhibir-se i també... doncs, acabes com també carregant amb coses que tampoc et pertoquen, no? Vull dir que... Sí.
6: Els ràtios que s'haurien de dur a terme serien tan exagerats que si ho diguéssim la gent es posaria a riure. Però és que els ràtios reals que haurien d'existir... No estem parlant dels que es demanen, els ideals per una bona educació, és que possiblement estaríem parlant en certes edats d'1 o 5, saps? Bueno, però això és impensable que es comenti,
5: és que és
6: però és que hauria de ser això l'ideal.
0: I companyes meves... amb nens d'I3, sent a vegades una sola i havent de posar-los tots a dormir, a donar-los el menjar, mentre l'altre estava pendent d'un nen que necessitava una balladora i que no tenia la balladora, perquè érem dues balladores per tota una escola. O sigui,
5: molt divertit, tot plegat.
0: Super divertit.
6: Se'ns escapa també que totes les crisis que estem passant, que sempre diuen que la societat va malament, que estem en un món que no va bé, etc. Tot això, estem parlant de la base, que ve de l'educació, i crec que això tothom estarà, o la gran majoria de gent, inclús de diferents ideologies polítiques, inclús dins d'un debat sa, poden estar d'acord en que tot rau, no?, en l'educació de cadascú, no?
5: Sí,
6: llavors,
5: sí.
6: Estem parlant de les primeres etapes dels fonaments, d'alguna manera, ja abans inclús de l'escola, institut, partint de l'I3, no?, o del 0-3, abans i tot, no és una guarderia, no? com ara, evidentment, ja s'ha canviat el nom, sinó és estan creant les bases dels teus fills i de la gent que al cap i a la fi estarà conformant el món que coneixerem d'aquí 15-20 anys.
5: Sí, jo crec que al final el que estan fent els docents en general i totes aquelles persones i col·lectius que els secunden, que, pues, aquí, perdoneu, aquí entren educadors, pues, vetlladors, monitors de menjador, etc. Crec que jo els aplaudeixo. Vull dir, la força que estan tenint, com estan lluitant, ja no parlo de València, València estan jugant a una altra lliga i és molt heavy, la vaga indefinida, els problemes que s'estan trobant, ara mateix estan acampats, literalment. I em sembla molt bèstia el que estem vivint i... Crec que això, tard o d'hora, havia de passar. No sé com acabarà, sincerament, però crec que ens estan donant un gran exemple de si els diners importen, però el que és més important és lluitar pels drets i lluitar per una educació pública i per tot el públic en general.
6: I dit d'una altra manera, escolta, de les persones que estiguin en contra d'aquesta vaga, doncs que de vegades portin els seus fills en classes de 1.30 i els que estem lluitant, com sempre diem, no lluites pels drets laborals, no pateixis, tu després no tindràs augments de sou, no tindràs conciliació familiar, no tindràs, saps, que cadascú es mengés el que votés, les coses serien diferents.
5: Perquè la gent que no estaríem aquí sense les vagues de la canadenca, sense, vull dir,
6: Exacte.
5: Que és que a vegades ens oblidem d'aquestes coses. Vull dir que abans, ara tenim una por fer una vaga indefinida perquè perillen les nostres vides, però és que abans també perillaven i els hi era igual, i anaven a les vagues indefinides perquè era el que s'havia de fer.
3: Sí, però abans la vida no tenia el preu que té ara. O sigui, abans també, quan tu fas referència a la canadenca, abans et podies trobar algú un boig amb un car de bona arma al cap, et fotia un tret i ja està. Ara això per sort ha canviat. Vull dir que les coses han canviat, sí.
5: Sí,
3: però una vaga indefinida de país és molt complicat que hi hagi ara.
5: Sí, però la gent també és molt comodona. Sí. Vull dir,
3: home,
5: està molt bé queixar-se, però si no surts a la vaga no té cap mena de sentit que et queixis. Vull dir, està molt bé queixar-se des del sofà de casa així amb el mòbil. Ai, sí, que bé, ai, sí, sí, ho tuitejo. I després què? No vas a la vaga? Que entenc que hi ha altres, o sigui, entenc que hi ha altres prioritats, com pot ser, tens un mal dia, tal. Vull dir, aquí no estic obligant a ningú a anar a una mani, si no vol, o a fer vaga, si no vol, perquè no li ve de gust i perquè es troba fatal o per motius X d'ansietat social, 100%. Però que aleshores després no es queixem. Vull dir, que les coses es lluiten i les coses es batallen. És el que ens ha de quedar clar a nivell històric.
6: I com a mínim des de la gent del voltant, que no ho estem, que no, inclús que no tenim mai nada, i que no estem patint aquest greuge doncs, econòmic, no? Perquè ens ho està descomptant, com a mínim donar un suport d'alguna manera a tota aquesta massa de gent que està lluitant pels drets de tots nosaltres. Recordem, és pels drets de tots nosaltres, no pels seus. Vull dir, estan, amb un greuge personal, estan lluitant per tots nosaltres. Crec que això s'ha de remarcar. Amb altres, aquí hi havia un cas molt clar, quan vam parlar del tema de correus aquí a Sant Antoni a Vilamajor, també van estar sense sou, lluitant perquè la gent tingués un servei, perquè no el tenien, i s'ho estaven menjant ells. Inclús hi havia gent que es posava en contra. Doncs plantegem-nos, sobretot, quan hi ha vagues d'aquest estil, d'aquella gent que lluita per nosaltres mentre nosaltres estem, com dius, a la llei del sofà de casa i que ho estan patint ells per tots.
0: Isaac, anaves a dir alguna cosa?
4: No. Estava escoltant.
0: Anava a dir que justament ahir vaig anar a la trobada de delegats i delegades sindicals que es feia a Tona, i vaig poder parlar amb el Camil Ros, que és el secretari general de la UGT de Catalunya, i li vam demanar, òbviament, per la, com veia ell, la vaga d'educació, perquè l'UGT és un dels sindicats que sí que va votar a favor del preacord. I va dir com una frase de... Al final, o sigui, els canvis doncs apareixen progressivament, per tant, és una cosa que va sent gradual, i també va dir com... Els qui ho volen tot, al final no aconsegueixen res, va dir... una cosa així. Sí. No sé què opineu vosaltres.
6: Saps què passa? Que els sindicats avui estan tan prostituïts que dubto que quedi algun sindicat que faci les coses.
0: Crec que la frase aquesta és com que resumeix el que deia la Laia al principi, no sé si era l'Isaac o la Laia, que era com, al final, la gent que va votar que sí era pel desgast d'aquests dies, no? No sé, és com que em recorda bastant això de dir... bueno, almenys tenim alguna cosa, no? Com, si votem que sí, ja ens hauran solucionat algun tema.
5: Sí, però també el missatge que donava... O sigui, el missatge implícit que donava l'USTEC amb això era en plan de... O votes que sí o ens anem a vaga indefinida. Bueno, amor, aquí hi ha un punt intermig, vale? O sigui, hi ha un punt intermig, no? Vull dir... És com
3: que
5: també hi
3: ha... USTEC ha sortit molt tocat, eh?
5: Un xantatge emocional molt heavy. Vull dir, a mi em sembla molt fort que des d'un sindicat...
6: Fes-se si les paraules del departament.
5: S'estigui fent aquest
6: xantatge.
5: És un xantatge. O sigui, com pots dir que si no estàs amb mi, te'n vas a una vaga indefinida. A veure.
6: Pues que és el que deia la Niubó, eh? La Niubó va deixar clar. O això o caus. Vull dir, paraules literals.
5: Vull dir, pues, literalment prefereixo caure. O sigui, jo prefereixo caure, sincerament, eh? Vull dir, però fer aquest tipus de xantatge em sembla una bajanada, i el de UGT, és que UGT. Vull dir, UGT a mi no em, o sigui, a mi no em val com a sindicat de docents, perquè és que la representació que tenen és com Comissions Obreres, és tan
6: sabem
5: mínima. Vull dir, és tan mínima. Sabem d'on ve. Vull dir, és que...
3: Però al final la lectura que s'ha de fer aquí jo crec que és que el sindicat majoritari que representa els mestres, que és USTEC, és la que ha quedat més tocada. Perquè,
5: sí, clar,
3: perquè havien votat, o sigui, ells s'havien posicionat a favor d'aquest acord i finalment ha sortit el no. Clar, ara aquest sindicat queda molt tocat i això ha quedat demostrat que els mestres, per sobre de tot, estan per damunt d'unes sigles d'un sindicat, que això jo crec que també és positiu.
6: Això és molt positiu.
3: Això és molt positiu. Jo això sí que ho veig com, ostres, i també crec que els mestres, jo crec, és la meva opinió, amb tot el que havia, amb aquest preacord que s'havia arribat, que es posava sobretot com a titular el tema dels diners, ostres, crec que això també a ells els fa guanyar credibilitat, perquè no estan aquí només lluitant pels diners, com molt, molt s'havia remarcat amb aquest preacord que es podria haver firmat si els mestres haguessin estat a favor. Vull dir que això també crec que els reforça molt aquesta votació.
6: Sí. S'havia remarcat això perquè va interessar des d'ensenyament de treure la llum només les declaracions que va interessar, de fet. I pensem una cosa, si tot el... tots els docents estan ara mateix, la gran majoria, en contra d'aquest acord, és perquè es sap molt clar que si ara no es va fins les últimes, fins d'aquí 25 anys, 20 anys, o el que sigui, sí, no tornarà a haver una oportunitat com aquesta. O es fa ara o no es fa. I si hi ha mitges tintes, seran mitges tintes fins dintre de 20, 25 anys o quan sigui. Perquè costa molt que aquestes mobilitzacions surtin a la llum. I quan surten, han de ser per arribar fins a les últimes. Si no,
5: exacte,
6: quedaràs pitjor del com estaves.
5: Sí, sempre passa. Sí,
0: i una pregunta, com pot ser que o sigui, el que dèiem, que al final aquest acord tirarà endavant només amb professors de secundària, comissions i UGT, com, això com funciona? És a dir, ho desconec totalment, eh?
6: Que aquí departament pot tirar milles on vulgui, l'altre és que tingui la gent en contra.
0: Clar.
3: Sí, ells aprovaran aquest, o sigui, aquestes noves condicions, ara bé, no contenten a tothom i ja està, sí.
6: Amb això aconseguiran, doncs, d'alguna manera, fer una pressió perquè la ciutadania es posi en contra de la vaga. Perquè la ciutadania, hi hagi un clamor popular que digui, escolta, ja teniu aquestes coses que buscàveu, no?
5: Home, ja teniu
6: aquí
5: diners,
6: per detallar carreteres. Exacte.
5: Ja teniu diners, deixeu de tallar carreteres, que jo també vull anar, a treballar, perquè aquesta és l'altra.
6: És que de com els bons, d'alguna manera, blanquejar una miqueta la figura de Niubó i que no quedi com un ogre, no? I que tenia ciutadania al costat. I més, no oblidem, de cara als municipals, que,
5: bueno, clar, és que aquesta és l'altra.
6: No està escrit, però evidentment és precampanya pura i dura, ja.
0: Ai. Doncs volíem parlar d'altres temes, però crec que se'ns ha menjat el temps, eh? Perquè
5: sí, llàstima. El tema no podem parlar del Papa, no? Ja?
0: El tema del Papa el comentarem el dilluns. Sisplau. El dilluns serà un tema a comentar.
5: El tema del Papa.
3: El Papa. Quin dia és el que ve?
5: El dimarts.
0: Dimarts.
6: El Papa Omella...
5: Jo parlaré del Papa, en una entrevista, però no com us imagineu.
0: Com ho parlaràs, Laia? O no ens vols fer spoiler?
5: És que tinc una persona que treballa a la Sagrada Família.
0: Ah. Wow. Mm.
4: Bueno, es podrà xivar si fa la missa en català o no. Bueno, com que, suposo que es retransmetrà per la televisió.
5: No, perquè ella no podrà treballar. O sigui, els dies que ve el Papa... és guia turística. Els dies que va el Papa no pot anar a treballar. O sigui, està xapat. Vull dir...
3: No, paguen
6: igualment o no?
5: Què?
6: Li paguen igualment o no?
5: Pues no ho sé.
4: Ah, si li paguen, cap problema.
5: Home, crec que estaria bé, no? Segur que serà que sí. Vull dir, al final, les hores que no fas te les compensen per una altra banda, no?
6: Estem en un estat laic, senyories?
5: Ja,
6: per recordar aquesta... el que passarà aquestes setmanes.
5: Ja, no, jo fa dies que ho recordo. Oh. És molt divertit.
0: El dilluns... tindrem una tertúlia exclusivament del Papa perquè és un tema que dona per llarg.
6: Per llarg, sí.
0: Doncs ho deixem aquí. Isaac, gràcies per venir avui aquí a l'estudi del 9FM.
4: Gràcies.
0: Esteu tots convidats a venir, que aquí hi ha moltes taules i molts micros per tots. Gràcies, Enric, gràcies, Lai, Andreu, Isaac i jo mateixa, doncs per un dia més fent tertúlia, com sempre, aquí al Territori 17. Moltes gràcies.
4: Adéu.
0: Bon dia.
5: Adéu. Adéu. Ciao.
4: Adéu.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I és el moment ara d'escoltar la cançó del dia.

Doncs estem sentint Boleria de David Bisbal perquè el cantant andalús avui celebra el seu 47è aniversari. Bisbal, que es va donar a conèixer amb la seva participació a Operación Triunfo, va acabar en segona posició. Des de llavors va començar a construir la seva carrera musical on es recullen grans èxits com Ave Maria, Digalé, A partir d'ella o Boleria, que és la cançó que estem sentint, tot un hit.

0: Doncs ara anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3.
1: Bé, tenim la novetat d'ahir. Portàvem dies molt tranquils amb la R3 i ahir, com sabem, doncs, va caure un arbre entre l'estació de la Farga Bevia i Ripoll. Això ha provocat talls. Ahir eren talls entre Manlleu i Ripoll. Avui el tren arriba des de la Garriga fins a Torelló i la resta hi ha servei alternatiu. Per tant, novament veiem que la línia R3 continua portant problemes a la mínima, que acaba una mica d'aigua, eh?
0: És una línia que, com sempre diem, no és problema de fa poc, és un problema de fa anys per falta d'inversió a les infraestructures.
1: Sí.
0: Llavors, què fa pel trànsit? O sigui, la situació de l'R3 és aquesta?
1: El trànsit, bona. No hi ha res a destacar, no hi ha carreteres tampoc col·lapsades, tampoc hi ha cap accident, per tant, normalitat a la carretera i a la via de tren, doncs ja ho sabem. Línies R3, trens des de Torelló fins a la Garriga.
0: Doncs bé, aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara.

0: Doncs de seguida ens endinsarem en Bed and Breakfast dels Amics de les Arts. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'Escola Ginebró de Llinars del Vallès presenta novetats de cara a l'any vinent i anuncia que estrenarà un FP d'integració social en pràctiques remunerades. Enric Rubio.
1: Així és, Ona, i és que, com bé dius, l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès i la Fundació REIR, o el que és el mateix Recursos Educatius per la Infància en Risc, impulsen un nou cicle d'integració social a la comarca que està previst que iniciï el seu trajecte de cara al curs vinent, amb la intenció d'unir expertesa de les dues entitats de l'economia social en un model cooperatiu i del tercer sector. De fet, tal com expliquen des del centre educatiu, la Fundació REIR és una entitat catalana sense ànim de lucre, centrada a millorar la situació de persones en risc d'exclusió social, amb una atenció especial a la infància, en joves i les seves famílies, i fa que aquest ànim sigui el més ferm possible de cara a oferir la millor educació al nou alumnat. El curs de formació de grau superior d'integració social es realitzarà en modalitat FP dual intensiva i combinarà l'etapa lectiva a l'Escola Ginebró amb la realització de 1.000 hores de pràctiques en empreses del Vallès Oriental i, el que és igual d'important i potser fins i tot més anòmal avui en dia, a través d'un contracte laboral remunerat. I és que serà la pròpia Fundació REIR l'encarregada de gestionar les pràctiques en empreses del sector, com per exemple centres residencials d'acció educativa, centres de dia, residències i altres equipaments amb aquestes característiques.
0: I també us explicàvem feia una hora que l'Ajuntament de Castellterçol presenta una situació econòmica i financera totalment sanejada. El consistori ha tancat oficialment l'exercici del passat 2025 amb un balanç pressupostari positiu de 613.117 euros i una capacitat financera que supera els 200.000 euros. Laia de Déu.
2: Amb aquestes xifres, el municipi compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de límit d'endeutament fixats, presentant un deute zero a les arques públiques. L'únic indicador que s'ha desquadrat lleugerament ha estat la regla de despesa imposada per l'Estat, que s'ha superat en poc més de 73.000 euros, un sostre que limita el creixement del ràtio de despesa anual independentment de si els ajuntaments tenen fons suficients. Malgrat això, la solidesa econòmica de Castellterçol queda palesa amb un romanament municipal que ja arriba als 5 milions d'euros d'estalvi acumulat. De cara a aquest any 2026, l'objectiu de l'equip de govern és mantenir el rumb d'aquests comptes sanejats, evitar qualsevol mena d'endeutament i garantir la bona liquiditat de la tresoreria local.
0: I les fortes pluges col·lapsen al Ripollès amb carrers inundats i rius desbordats. Ahir, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: La forta tempesta d'aquest dijous a la tarda al Ripollès amb pluges torrencials va causar estralls, sobretot a la part baixa de la comarca. La pluja va incrementar-se exponencialment cap a mitja tarda i va col·lapsar el clavegueram de poblacions com Ripoll i Can de Bànol, on es van inundar carrers, rotondes com la de davant de l'Institut Abat Oliva i trams de la carretera entre les dues poblacions. Per exemple, a Can de Bànol es van superar els 100 litres per metre quadrat i a Sant Joan de les Abadeses van caure 28 mil·límetres de precipitació per cada metre quadrat en només mitja hora. L'Ajuntament de Ripoll va informar que diversos carrers de la vila estaven inundats i els serveis d'emergència estaven treballant per restablir-ho. Però, mentrestant, es demanava precaució en la conducció. De fet, durant una estona, la C-17 va estar tallada a l'altura de Can Villaura en dos sentits de la circulació per la caiguda d'un arbre. També es va tallar la línia de tren R3 entre Ripoll i Manlleu per la col·lisió d'un comboi amb un arbre en un incident sense ferits. Per sort, al tren només hi anaven 4 persones. De fet, Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser molt crític amb l'alcaldessa Sílvia Orriols a les xarxes socials i va fer una piulada on li recriminava que hagués anat a la Patum de Berga mentre el poble s'estava inundant i hagués instal·lacions municipals amb goteres i sense llum i mig poble a les fosques. L'ACA va anunciar que s'havia superat el llindar de perill a la conca del Ter a Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, en què el riu baixava amb molta violència. Tal va ser el caos a la comarca que el telèfon d'emergències del 112 va rebre un total de 116 trucades i la comarca amb més avisos va ser el Ripollès, amb 36. Ripoll va ser la població que en va rebre més amb 31 i Can de Bànol la sisena amb 4. A la capital del Ripollès, per exemple, l'avís més destacat va ser el d'un cotxe embarrancat a l'aigua.
0: I precisament fa uns dies el CAT-112 ha posat a disposició de la ciutadania un mapa on es pot consultar la ubicació de pals de senyalització que indiquen les zones de cobertura per poder trucar al telèfon 112 en cas d'emergències. I a Osona i a Lluçanès és on se'n concentren més, Andreu.
4: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Fa un any que CAT-112 instal·la pals i senyalitza refugis on sí que es pot trucar en cas d'emergència, ja que per trucar al telèfon d'emergència 112 des d'un telèfon mòbil cal que al lloc hi hagi cobertura d'alguna companyia, encara que no sigui la que es tingui contractada. Fa unes setmanes també s'ha elaborat un mapa amb tots aquests punts de cobertura. A Osona i al Lluçanès és on se'n localitzen més, al voltant de 150, així ho explica el director de Tecnologia i Innovació del CAT-112, Jordi González.
5: a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs, caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres.
4: Però aquests pals també tenen una altra funció, un cop s'ha comunicat si s'escau una emergència que va vinculada precisament amb la localització. Des de la Generalitat recomanen tenir en compte els punts de cobertura a l'hora de planificar rutes i excursions.
0: I ara és el moment de parlar de música amb l'Andreu Jiménez. Doncs, com sempre, dediquem aquesta estoneta a parlar sobre música. Com sempre ho fem de la mà de Jaume Espuny, però avui no pot venir, per tant tenim l'Andreu Jiménez i ara sentirem La merda se'ns menja dels Amics de les Arts.
6: Pròxima estació. Sé prou bé que puges a Verdaguer. I és que jo des de joanic que no sé com posar-m'hi.
7: I faig veure que no t'he estat guardant seient i així molt discretament

0: Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
0: T'has col·lapsat, al principi.
1: M'he col·lapsat, sí.
0: Quan sortim de la rutina ens col·lapsem.
1: Ens col·lapsem, sí.
0: Una abraçada per en Jaume Espuny, que avui
1: que
0: no pot...
1: Que es recuperi.
0: Exacte, que es recuperi, que el volem la setmana que ve aquí divendres amb més clàssics musicals. Avui no parlarem d'un clàssic musical, però per tu i per mi sí que
1: per
0: és un clàssic.
1: Per nosaltres sí que un clàssic, eh? Perquè, clar...
0: Exacte.
1: El 2009 va sortir aquest disc.
0: Exacte. És el disc... Teníem... Mare meva, Andreu... Ara comentàvem, parlarem d'aquest disc, que és Bed and Breakfast, Els Amics de les Arts, que és un disc que ho hem comentat i ho hem compartit, és un dels primers que recordem haver sentit.
1: Sí, jo és el primer que recordo.
0: Jo el cotxe amb els meus pares.
1: Jo també.
0: I el tinc físicament mateix... i també el té l'Andreu físicament. Doncs això, parlem del disc Bed and Breakfast. Aquest disc es va publicar l'1 de setembre del 2009, per tant, ara farà més de 17 anys. Som uns vells, Andreu.
1: Som uns vells.
0: Som uns vells. I aquest és el segon disc d'estudi i és el disc més escoltat i recordat del grup, perquè en aquest disc és on hi ha una de les cançons més mítiques, més famoses i que realment va portar la fama a aquest grup.
1: La posem, no?
0: La posem, Andreu.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir,

0: quin és, Andreu?
1: Jean-Luc, home, és la... la cançó més famosa d'aquest disc.
0: Exacte. És Jean-Luc, és una de les cançons més emblemàtiques del disc i del grup. I el títol fa referència al cineasta francès Jean-Luc Godard i tota una història impregnada d'aquesta estètica de cinema francès, que ells ja diuen és cinema francès a la fresca, d'amors improvisats, d'una nit d'estiu, i que tots sabem com acaba. No acaba prosperant aquesta història d'amor, molt trist. Andreu, aquest grup, el formaven en aquells moments un quartet, no sé si ho sabies això.
1: Eren quatre i ara ja en són tres.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Eren en Joan Enric Barceló, Ferran Piqué, Daniel Agret i l'Eduard Costa, i ara són tres perquè Eduard Costa el 2018 va deixar els escenaris i ho va fer en un concert al Palau de la Música Catalana, vull dir que ell va acabar...
1: el més gran, no en un concert, en un escenari, podríem dir... per la cultura catalana que tingui un impacte i un sentit tan especial, perquè acaba el Palau de la Música, el teu darrer concert...
0: És increïble. Mm. I una de les altres cançons que crec que a mi i a l'Andreu ens agraden molt i que crec que també defineixen com molt bé l'estètica del grup és L'home que treballa fent de gos.
1: I també la imatge
0: La
1: imatge de l'àlbum.
0: Exacte, és l'imatge de l'àlbum.
1: Es veu un gos que sembla Clifford.
0: Exacte.
1: O potser és en Clifford, però sí.
0: Exacte. Per què ho defineixen? Perquè al final són coneguts per les seves lletres, que són molt narratives, parlen d'històries, s'inventen personatges i molts diàlegs, i una d'elles és L'home que treballa fent de gos.

0: Andreu, a mi amb aquesta cançó em passa una cosa i crec que m'ha passat des del primer dia que l'he escoltat. És que literalment m'estic imaginant la història.
1: Sí, perquè...
0: No t'imagines a l'home vestit de gos com els 10 euros de benzina, com arriba l'escena que passa després
1: que no
0: a la
1: pot,
0: casa.
1: Que no pot aparcar.
0: Exacte. M'encanta, crec que és de les coses que més m'agraden dels Amics dels Arts i realment és una de les coses que més els defineix com a grup. Són un grup que barregen ironia, que barregen també cultura popular, referències cinematogràfiques, i una de les altres coses que els hi funciona molt bé i que en aquest disc també ho hem vist...
1: Home, sí, tant.
0: És que dediquen cançons a ciutats. I en aquest disc dediquen dues cançons a dues ciutats, Liverpool i Reykjavik. Et preguntaràs per què d'aquestes dues ciutats? No sé si ho saps, la història.
1: No ho sé, però potser Liverpool em puc imaginar cap on van els camins, per un grup...
0: Exacte.
1: Un grup de Liverpool.
0: Exacte. I Reykjavik és bàsicament perquè en aquells moments s'estava posant molt de moda viatjar cap
1: a Islàndia.
0: A Islàndia. Llavors van dedicar una cançó. No posarem aquestes dues cançons, potser si ens dona temps després en podem posar alguna. Hi ha una cançó que crec que defineix molt bé els fans del Barça i el futbol.
1: Que... I és que, clar, va enganxar l'època del millor Barça de la història.
0: Exacte. Que quina cançó és, Andreu?
1: 4-3-3.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta

0: també et passa que t'imagines la història?
1: Clar, m'imagino un camp de futbol i...
0: menjant-se un shawarma.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí. I també els extrems ràpids.
0: Exacte.
1: Sí, sí. No, és... aquesta cançó, a la gent que li agrada el futbol també se sent diferent.
0: Exacte. Dues dades més, dos apunts més. Aquest grup va néixer el 2005 a Barcelona, quan un dels seus membres, els cantants del grup, els músics, es van conèixer durant la seva etapa universitària i van decidir començar a fer música molt experimental i molt casolà, eh? Vull dir que tampoc tenien una intenció de professionalitzar-se, però al final què va acabar passant? Va sortir aquest disc...
1: i van fer el boom, van pujar com l'espuma.
0: Debut. I per acabar... altres cançons que són tot un hit i que casualment són de les que m'agraden més del grup. El hit més que Jean-Luc és Louisiana o els camps de cotó.
1: Són molt bones.
0: Que s'ha versionat així de vegades. L'Andrea Motis té una versió molt xula d'aquesta cançó. També la de No ho entens, Ja no ens passa, o Les paraules que no triem dir. Totes cançons que expliquen històries, vull dir que...
1: estan molt bé.
0: I quina és la cançó preferida, Andreu, dels Amics de les Arts?
1: Home, a mi la que m'agrada molt ara, Es compraré Gavà que Armengol, és molt xula.
0: I és la que sentirem ara, i per què, Andreu?
1: S'ha de sentir Armengol, ja està, no fa falta donar més detalls.
0: Doncs, Andreu, amb aquesta cançó acabem la secció d'avui. Fins després.
1: Sí, fins després.
2: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
3: I ai, quin mal.
2: Diu l'Armengol.
3: Aquest ull de poll.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
3: A ALR tenim el vehicle que busques.
4: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
3: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
5: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible.

0: actualitat.
1: Doncs mira, els hi podràs demanar a ells també. Ja ho veuràs, fes-me cas. Això i moltes coses més.
0: I quan serà això?
1: El que et deia, el Nou Matí, el magazín d'actualitat de la comarca d'Osona. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, a on?
0: Al Nou FM.
2: El Nou Matí, Agustí Danés i Isaac Moreno. Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
3: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
2: Anuncia't al 9FM.
4: La ràdio de casa.
1: 93-889-4949.
2: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
4: La publicitat més eficaç.
2: El 9FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
6: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs és el moment de parlar sobre el cap de setmana. Per tant, moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i també al Lluçanès. I avui començarem per Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, endavant, tot teu.
7: Doncs mira, poca cosa, cada cop us porto menys esports i aquest cop gràcies una mica a l'Andreu, ja us ho dic, perquè com costen de trobar a vegades alguns partits. I és que només us portaré futbol segona catalana, i és que hem de dir que el Cardedeu rebrà el Mollatenc a casa en aquesta final de doble partit, ja que l'anada juguen a Cardedeu. A veure com quedarà tot plegat, us ho portarem dilluns, a veure si tenim sort, com a mínim, amb algun dels esports que us portem des d'aquesta emissora. Ja anem cap a l'agenda cultural i comencem explicant-vos que per aquí mateix, per Cardedeu, pel poble de Osona, estem parlant. Avui mateix a 7:45 a la Tèxtil Rasi tindrem la primera de les xerrades del cicle En Natura de Cardedeu, la d'avui amb el títol Jardins que protegeixes amb el bosc, que és un cicle de xerrades que es duen a terme des de l'Ajuntament d'aquí la vila, emmarcats en el món de la natura. I seguim ben a prop d'aquí també amb una altra molt bona iniciativa, i és que Sant Antoni de Vilamajor, també avui divendres, però a 7:00, s'inicia la segona temporada del servei de préstec, alerta, préstec de llavors, amb una xerrada sobre com produir les nostres pròpies llavors, a càrrec d'Ernest Tàsies, membre de la cooperativa Les Rafardes, una cooperativa on fa molta i bona feina, especialitzada en la producció, difusió i venda de llavors ecològiques de varietats locals i tradicionals. Gràcies a ells, moltes d'aquestes no s'han perdut. I ara marxem fins a Cànoves, ja que el Parc Natural del Montseny, i és que des d'avui i fins diumenge estaran immersos en la Festa Major d'estiu, amb activitats durant tot el cap de setmana per a tots els públics i edats. Faran festa grossa. I qui també està de festa grossa, i ja per acabar aquest repàs, és la Garriga, i és que a pocs llocs es viu el Corpus com es viu en aquesta població. És que tot plegat començarà a 6:00 amb una ballada de sardanes, seguit d'un sopar i del passacarrers. Dia gros en aquesta vila del centre del T17. Així que res, esperem que passeu un bon cap de setmana i ens veiem dilluns.
6: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana.
7: Igualment.
6: I nosaltres ara ens anirem cap a Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns.
8: Jo ja sabeu que d'esports ja no tinc res, o almenys res que jo hagi sabut trobar. Però bé, sí que us porto algunes activitats per aquest cap de setmana, que curiosament també en són poques. Però bueno, comencem per Sant Feliu de Codines, i és que avui divendres a 7:00 a la sala de plens de l'Ajuntament hi ha un nou acte de benvinguda als nous veïns i veïnes de Sant Feliu. És obert a totes les persones empadronades al municipi, i ja dissabte hi ha la 53a pujada a Sant Feliu de Codines en un acte organitzat per l'Escuderia Vall d'Altenes i Sant Feliu de Codines. L'itinerari que seguirà la cursa serà per la BP 1432, direcció Sant Feliu de Codines, i això serà durant tot el matí, pràcticament fins a 6:45. I com cada primer diumenge de mes, podeu gaudir d'una visita guiada gratuïta al Museu Municipal de Can Xifreda entre 11:00 i 14:00, però aquest cop també podreu visitar el campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè de fet un dels pocs actes que es farà durant tot el cap de setmana és el Caldes Flors. Omplirà un dels carrers de l'eix central del municipi, del casc antic del municipi, amb catifes de flors, i després, doncs, diumenge passaran algunes de les colles de cultura popular i ja està, i Caldes no hi ha res més. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè l'activitat d'aquest cap de setmana serà la fira de proximitat el diumenge a Riells del Fai. Això sí, recordeu que la 50

0: la tresena pujada a Sant Feliu de Codines també passa per aquí, també passa per Vigues i Riells. I per tancar aquesta agenda és el torn del Moianès, perquè aquest dissabte el Mas de la Plana de Santa Maria d'Oló torna a la tercera edició de El Planazo, un petit festival que coneix artistes ben diversos, des de Mèxic fins a França, fins a artistes més locals, com Rita Pagès, en dues jornades de concerts i converses que durarà tot el cap de setmana. I ja per acabar, Castellterçol, diumenge a les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, podeu anar a veure el film Estrany Riu, de Jaume Claret i Muixart. I ja està, fins aquí, o no?
1: Doncs, Laia, també bon cap de setmana per tu i ens veiem dilluns que ve.
0: Igualment.
1: I nosaltres seguirem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan. Isaac.
2: Veig com de guifré tindrem la novena edició de la Tipat de Tapes de Sant Joan de les Abadeses, com ja vam parlar aquesta setmana a l'entrevista. Aquesta proposta gastronòmica en què hi prendran part 11 establiments del municipi i també 3 de maridatge. Els talonaris tindran un preu de 22 euros i, com a novetat, inclouran un tiquet específic per a la beguda ja marcat per reforçar el maridatge de la mostra. S'esperen unes 700 persones i també recordar que l'any passat es van vendre 5.000 tiquets. I continuem per la 14a edició de la Festa Major Infantil. Per aquesta tarda també comença a Can de Bànol, de 5 a 8. Es votarà la pobilleta i l'arauet a la biblioteca, que també es podrà votar demà dissabte al matí de 10 a 12. I després hi haurà la caminada nocturna, això avui, a càrrec de l'AFA de l'Escola de Pirineu. I dissabte continuarà la festa amb art urbà per als petits artistes, el joc de cartes Fem Memòria al Ripollès, i a partir de les 4 també hi haurà la cercavila amb els capgrossos dels infants de l'Escola Pirineu i els grallers de Can de Bànol, que sortirà de la residència geriàtrica. I tot seguit es proclamaran la pobilleta i l'arauet. Després s'entraran els premis del concurs de dibuix a la plaça coberta i hi haurà jocs de fusta gegants. L'endemà també continuarà la gresca amb un matí d'inflables. I dissabte no marxem de Can de Bànol perquè, tal com vam repassar l'entrevista, tindrem aquest preludi del Festival Flama amb el concert de l'Orquestra Diversiones. Abans d'ells actuaran Mami Pipes, que el fan motors amb el seu directe fresc i animat, i la festa continuarà amb Disco 80-90 amb una secció d'èxits inolvidables a partir de les 8 del vespre. Això serà allà al pati de l'antiga Escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet. I a Camprodon tenim un nou concert gratuït del Microclima de Primavera, aquest cop amb Arnau Serrallonga al Pla de Bonaire, a partir de les 6 de la tarda. A Ripoll tindrem un rei, un discurs oficial i tot a punt de sortir del guió amb sàtira política, humor sense filtres i rialles assegurades, amb l'espectacle De Memocràcia de l'humorista Toni Albà al Teatre Comtal a partir de les 7 de la tarda. I a Setcases tindrem una xerrada titulada Meteorologia i Seguretat a muntanya amb Eloi Cordomí, i també una xerrada als bombers de muntanya amb rescats i vivències amb el grup GRAE a la sala dels estudis a la tarda. A Vilallonga de Ter hi haurà la Festa Major d'Abella amb un dinar popular, inflable, jocs infantils i passejades amb poni. I a la tarda una festa amb DJ Bertrand i tastet de menjar fred. Diumenge a Vallfona al Ripollès tindrem la quarta Fem Via, una caminada solidària pel Ripollès al matí amb 3 recorreguts de 20, 14 i 5 quilòmetres, i també us destacaré l'audició de sardanes a Sant Joan de les Abadeses amb la copla La Principal de Banyoles al passeig Comte Guifré a les 6 de la tarda. Dir-vos que a Can de Bànol, això me n'havia oblidat, el diumenge, ja ho he dit bé, hi ha aquesta activitat al Cercle Can de Bànolenc per celebrar el Dia Internacional de la Dansa, amb caiguda en dos o cloc, duet amb entrades a partir de 10 euros. I per acabar, en els esports, aquest cap de setmana a Molló hi haurà la Molló Trail, que són dues curses d'11 i 25 quilòmetres que començaran a les 9 del matí des de la plaça Migjorn.
1: Doncs, Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres acabarem, com sempre, el repàs i l'agenda del cap de setmana des d'aquí, des de les emissores del nou FM. Andreu, sabem que queda poquet per l'esport, és a dir, no hi ha gaires esdeveniments esportius, però sí que et fa il·lusió, escombrem cap a casa. Que
3: no,
1: si...
3: però comencem primer pels esports.
1: Comencem primer pels esports? Perfecte. Val.
3: Mira, res, 3 partits.
1: Val,
3: okay, a la tornada del play-off per a pujar a l'Hockey Lliga, on el Martinelli a Manlleu ho té molt complicat, ja que ha de remuntar un resultat advers. A la pista, al Vilafranca, el partit es jugarà diumenge a les 4 i 10 minuts passades, i el partit es podrà veure en directe per al Nou TV. I els altres dos partits, ara també hi ha final de play-off d'equips de la comarca d'Osona que s'estan jugant pujar a tercera catalana. Pel que fa diumenge, Sant Vicenç contra Sant Perenca, és a dir, derbi de la Vall del Ges, Sant Pere de Torelló contra a Sant Vicenç. El partit es disputarà diumenge a Sant Vicenç a 6:45 de la tarda i el grup 8 de la quarta catalana per pujar a tercera catalana enfronta el Centelles amb el Vigues dissabte a 6:45 de la tarda. No hi ha res més d'esports.
1: No hi ha res
3: ja
1: més.
3: Ja està.
1: Doncs tot... ara sí, eh?
3: Va, sigo. Vols que t'ho expliqui?
1: Explica'm.
3: L'Enric ja ha fet un tastet.
1: Exacte, ha fet un tastet, però escombrem cap a casa. Què hi feu a la Garriga aquest cap de setmana? Perquè teniu un cap de setmana ple, eh?
3: Sí, és cap de setmana de Corpus, i bé, com l'Enric ha comentat, avui a la Vall de Sardanes, el sopar amb el concert de Corpus, i després aquest passacarrers nocturn amb la Pallofa, que és un... això es va implementar l'any passat, que és un passacarrers així amb músiques populars que fa l'Enramada, que és la Federació de Balls Populars de la Garriga, i bé, doncs, també els barris participen, posant, doncs, una taula amb menjar, també algú de beure, i bé, doncs, la jornada comença així el divendres, aquest cap de setmana de Corpus, dissabte, doncs, també hi ha diferents activitats, però el que més s'ha destacat aquí és a partir de la nit, on hi ha el sopar popular, i després, a les 11, hi ha concert de la Ludwig Band a la Garriga, gratuït, que això, doncs, un concert de la Ludwig Band gratuït, ara ja costa més de trobar-ho, i després també, doncs, acabarà la festa amb el DJ local, DJ Tiwi. I diumenge, doncs, és el dia de les catifes, on la Garriga s'omple de clavells, on la gent, doncs, munta les seves catifes, i el poble, doncs, la veritat que queda de postal amb els carrers plens de flors, clavells, i també, doncs, destacar que al final del diumenge s'acaba, doncs, amb l'ofici solemne del Corpus, hi ha la processó, i també, doncs, per part de l'Enramada i del Front Diabòlic, que organitzen també la seva processó amb un to més, podríem dir, més beligerant i no tan cristià i religiós, i també s'acaba amb la clavellada, que un cop és al final de la jornada, doncs tots els clavells que s'han muntat i totes les catifes, hi ha guerra de clavells.
1: Això no ho sabia!
3: Sí, hi ha una, el diumenge, sí.
1: Que curiós.
3: És el final de la festa.
1: Doncs, Andreu, moltes gràcies. I ara, d'aquí poc, començarem amb l'agenda cultural d'aquí a Osona i al Lluçanès.
3: Perfecte.

0: Doncs com deia, més seguim amb per l'agenda cultural i acabarem també amb l'agenda cultural d'Osona i el Lluçanès. Ja tenim aquí a punt en Jordi Vilarrudà. Jordi, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Avui ho faràs tot tu, en Miquel no hi és?
1: Avui tot a càrrec meu.
0: Exacte, doncs quan vulguis.
1: A veure, de fet començarem per parlar de fires, que seria el tema que normalment toca l'amic Miquel R, i són algunes de les que hi ha aquest cap de setmana, perquè en coincideixen tres de destacades de fires. A Vilanova de Sau, la Fira d'Herbes Remeieres, que històricament s'havia fet, que havia estat activa més de 30 edicions, canvia, aquest any es diu Fira de Sau, o sigui que canvia de Fira de Remeieres, però es diu Fira de Sau i es fa allà mateix, a Vilanova de Sau. La fira tindrà lloc el diumenge amb activitats diverses durant tot el matí. De fet, ara acaba d'arribar en Miquel Arra, que encara ho explicarà més bé que jo, perquè de fet és ell el que ha treballat aquest tema, i les altres fires que hi ha, la Ratafia Centelles, la Fira del Fang, el Caràmic a Sant Julià de Vilatorta, potser que li cedim la paraula amb en Miquel R, que els oients tindran informació més fidedigna.
0: Miquel, què tal?
2: Ho feies molt bé perquè ho coneixes molt bé també tot aquest sector. Bé, tema fires, això, aquesta arrencada del mes de juny és una arrencada potent, sempre és un mes així de fires d'aquestes de primavera, i com molt bé deies, aquesta fira que canvia de nom, canvia una mica de format, que està molt bé, eh? A vegades saber trobar el moment que dius aquesta fira ja ho ha donat tot. És una fira, aquesta d'Herbes Remeieres, que va néixer l'any 92. En el seu moment va ser molt pionera dins del sector, molt específica a l'entorn de les Herbes Remeieres, havia arribat a portar molta gent. Què va passar? Avui, fins i tot, estan de moda les herbes medicinals, les herbes remeieres, i de fires d'aquestes, d'aquest sector, han florit, mai més ben dit, una mica tot arreu. Per tant, la de Vilanova de Sau, que és un lloc que també exigeix anar dispersament i tot plegat, havia anat decaient, havia anat quedant amb algunes parades també molt de gent de fora que hi parava, i aquest any van dir, fem foc nou, li canviem el format, li canviem el nom, Fira de Sau, amb molta més implicació també veïnal, i per tant una fira que no oblida les Herbes Remeieres, perquè també hi haurà algunes parades, però sí que reforça els tallers, amb molta més presència, per exemple, hi haurà una xerrada de la cuinera Maria Nicolau, que està afincada també al poble, i per tant propostes renovades, també canvia d'escenari, es trasllada a la zona esportiva, que li donarà més amplitud, i per tant, donem-li una oportunitat a veure què tal aquest renaixement de la Fira de Sau. Com molt bé deia, Fires de la Ratafia, aquesta ja molt consolidada també, amb 17a edició, o aquesta Keràmica, aquesta que havia sent l'antiga Fira del Tupí, en el seu moment també va fer el mateix procés una mica a Sant Julià, ara li van donar un caràcter així més experiencial a l'entorn del flanc, és el Keràmic, a Sant Julià de Vilatorta, en aquest cas dissabte, i per tant, si el temps acompanya, també acostuma a ser una fira amb molta gent. Hi ha més cosetes al cap de setmana, més petites, per exemple, pels amants del manga, del còmic i tot plegat, torna aquesta fira que apareix ja per 5a edició al recinte final del Suca, el Big Freak, amb això, qui vulgui anar a veure una mica autors del sector, les clàssiques conferències, presentacions de llibres, desfilades de cosplay, això al recinte final del Sucre, tant dissabte com diumenge. I bàsicament això, recordar també que aquest dijous era Corpus, i per tant hi ha, aquí a Osona no tenim allò una gran activitat, diguéssim, vinculada al Corpus, però per exemple qui vulgui veure l'ou com balla encara ho pot veure a l'Església dels Dolors durant tots tres dies, només passant per davant, perquè es pot veure des de fora, singular, o Ceba, per exemple, també van recuperar una catifa de flors diumenge i una mica de processó que fan a l'entorn de la plaça de l'Església per rememorar una mica la festa del Corpus.
0: Doncs cap de setmana ple d'activitats, de més de cultura popular, però també de cultura, per exemple, Jordi.
1: Doncs sí, tenim coses, tot i que estem ja a les portes d'un cap de setmana que serà el proper, en fi, amb moltes coses, i entre elles el gran esdeveniment del Cabró Rock. Però mentre esperem això, aquest cap de setmana també hi ha propostes, potser una de les més destacades, ens n'anirem una mica lluny, no gaire, però una mica més lluny, el Pens, el Lluçanès, que el Pens queda com una mica així, una mica lluny de tot arreu, però val la pena anar-hi perquè és preciós, tothom que ho conegui ja ho sap, i aquest cap de setmana ho serà una mica més perquè el Festival de l'Humor Pixa't de Riure que es fa al poble arriba a la 5a edició. Són 2 dies d'activitats, de propostes entorn de espectacles de circ, d'espectacles de carrer, clown, és a dir, el nom ja ho diu tot, Pixa't de Riure, és un festival per riure i passar-ho bé. I avui comença, per exemple, avui divendres, amb un espectacle per públic familiar i després amb un espectacle, diguem, per públic adult ja, que és el vespre al casino, amb la Maite Guevara, que és una clown destacada. Demà dissabte hi ha com mitja dotzena de propostes més, potser una de les que destacaria més d'una de les figures del clown que tenim a Catalunya, que és molt coneguda, que és la Xurri, que preestrena un espectacle nou que es diu Brota a mitja tarda. Després la festa s'acaba a la nit amb un cabaret gamberro que en diuen ells, que és una mica un barreig de tot el que s'ha vist durant el dia. Però vaja, són 2 dies per anar a gaudir el pens d'aquest festival, una mica brigadets per si fa aquesta fresqueta, perquè allà el pensa ni fa. De totes maneres, no és l'única cosa que hi ha aquest cap de setmana, algunes més, per exemple, el dissabte al vespre, un concert, doncs, a la Jazz Cava, que es presenta un grup nou que està sorprenent bastant, que és un grup que ha muntat, doncs, 2 biguetans, en Gil Codina i l'Edu Vergés, es diuen Moniats, ha sorprès força, i a la Jazz Cava faran un concert a 11:15 de la nit. També, parlant de música, tenim un músic molt conegut, o força conegut, si més no, que és l'Enric Montefusco, és el líder d'una banda que són els Stan Steel. És una banda de culte de l'escena barcelonina de fa molts anys. I ha fet un llibre, en aquest cas vindrà a presentar a Vic un llibre, més, per tant, bé més com a autor que no com a músic, a la casa de Camp de Saba, al jardí, al migdia, diguem, en format vermut. El llibre és una novel·la gràfica, o sigui, que ha treballat ell amb l'argument en col·laboració amb un dibuixant, que és l'Oriol García Quera, que és molt conegut també, i es diu Vida i obra d'un titiritero, que l'ha editat una editorial basca, l'editorial Chalaparta, i parla una mica de les anades i vingudes que ha tingut el seu grup també, de la seva, de quan es va dissoldre, de com van tornar amb els Stan Steel, una mica d'aquesta vida de grup. La novel·la aquesta, doncs, es presenta a 12:00 PM i l'Enric Montefusco també farà un petit acústic amb temes del grup, evidentment. Alguna altra cosa que destaquem, per exemple, doncs, que el Teatre Cafè Orient de Prats tanca la primera temporada, que ha fet la primera temporada sencera, Prats de Lluçanès, des de que es va inaugurar la reconstrucció del teatre el mes de setembre passat, ha tancat ara la temporada, que ha anat molt bé, amb propostes moltes vegades de proximitat, com a mínim un espectacle cada mes, ha tingut bona assistència, tot anant bastant rodat fins ara, doncs, i aquest diumenge s'acaba a les 6 de la tarda amb un monòleg d'humor del Roger Coma, un actor que hem vist en papers, en sèries, en pel·lícules, Com si fos ahir, per exemple, el més recent, té un monòleg que es diu No ho hauria de fer, que serà també una manera de tancar, ja que parlàvem d'humor abans, doncs, rient aquesta temporada del Teatre Orient de Prats. I destacaríem també només que fer un apunt que comença el cicle clàssica jove, quan s'acaba tota l'activitat, els teatres i tothom ja tanca per l'estiu, això l'Atlàntida encara diu, no, nosaltres ens hi posem un parell de mesos més, o fins a mitjans de juliol. Cicle clàssica jove que vol acostar precisament la música clàssica a nous públics. Hi haurà concerts, ja n'anirem parlant més endavant. De moment aquest dissabte és un inici molt petit, és un escape room que es farà, doncs, a mig matí, pensat per joves d'entre 10 i 13 anys, sobre la figura de Robert Schumann i de Clara Schumann, que era la seva dona. I això és a l'Atlàntida, per tant, joves d'aquestes edats que vulguin participar en aquest escape room, que és la primera activitat del clàssica jove, doncs que passin per l'Atlàntida, però que abans passin per la web per fer una inscripció, perquè això sí és amb inscripció prèvia. I ja està, només potser encara faríem un apunt més per destacar, doncs, que per exemple, els lectors que hagin llegit la novel·la Terra Magra del nostre company i amic periodista torellonenc Gerard López i volen resseguir els escenaris de la novel·la, doncs poden anar diumenge a 4:45 de la tarda, davant de l'Ajuntament de Santa Maria de Besora, que farà un recorregut molt fàcil, durant un parell d'hores caminant i parlant de la novel·la i llegint textos, doncs, fins de Santa Maria cap al Castell de Lleers i el Panteó dels Carlins, que són dos escenaris d'aquesta novel·la, de Terra Magra. Hi haurà l'autor, en Gerard López, i dos historiadors, en Gerard Verdaguer de Torelló i l'Agustí Dalmau de Ripoll, que també, doncs, amenitzaran el recorregut explicant la història d'aquests indrets, que són els llocs on passa l'acció de la novel·la. Uh-huh. I així acabem aquest cap de setmana les propostes que hi ha, i en fi, la setmana que ve, com dèiem, doncs, després del Primavera Sound que fan a Barcelona, que és com una cosa més sofisticada i més internacional i més això, doncs després tenim el nostre cabrón.
0: Exacte. I esperem que aguanti el temps aquest cap de setmana, també.
1: Sí, diríem que, a veure, en principi no hauríem de patir, però sí que per qüestions, clar, de com és el propi festival, doncs la gent del Pixat de Riure del Pens estarà en molt cas. Algunes coses es fan a cobert, però més aviat la majoria de coses són al carrer, i és clar, no deixa d'haver-hi allà sempre aquest risc que a la tarda faci algun ruixat.
0: Sempre és millor tenir un pla B, un pla B, en aquest cas. Doncs Miquel i Jordi, bon cap de setmana, i ens veiem divendres que ve.
2: Bon cap de setmana.
0: Adéu, que vagi bé. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquesta estoneta a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.

Doncs ara mateix estem sentint I Knew It, I Knew You, de la Taylor Swift, perquè l'artista ha aconseguit un nou somni, i és que l'estatunidenca ha aconseguit la històrica i llegendària saga de Toy Story i l'ha aconseguit musicalitzar amb la seva veu i la seva música. Posa música per cinquena vegada en aquesta història d'aquestes joguines, les més famoses del món, amb aquesta cançó que sentim amb tocs de country, que ens recorda aquella Taylor Swift de fa uns anys. Nosaltres seguirem per aquesta.

Doncs estem sentint a la reina del pop, a la Madonna, amb aquesta cançó Love Sensation, i és una part del seu àlbum proper que sortirà, que es diu Confessions 2. I nosaltres acabarem per aquesta cançó d'aquí.

Ens acomiadem amb aquesta cançó d'Àlex Barrén, Passenger. Ens acomiadem avui al Territori 17. Sabeu que hi tornarem el dilluns, a la zona del matí puntuals, amb més seccions, més entrevistes i més històries. Que tingueu molt bon cap de setmana. Passengers.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de l'any, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Betolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBTQ+.

formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Brilli, militar. Glenn Hux, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lyme, Denise LePage. I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denise i Denise LePage, però que en directe el representaven Joy Torres i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lyme. Denise LePage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise LePage. Sempre tindrem en record els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: el 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento en Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, punxant!

Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado. Sí.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mika Mission, a How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de P. Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la Quitxalla Feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells. I la currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. De que aquests discs, aquests discs que han sortit editats, no podien incloure la paraula Megamix, i per això es diu col·lecció d'inèdits, i altres coses que

0: Seguim nosaltres aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

música dels OMD, Orchestrals Manoeuvres in the Dark, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. OMD va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

de la música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

Hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Avui el Tecnopop és el protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80.

0: Ells ho ven.
1: En Dani Set.
0: Ells ho ven.

Martin Wade i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació de Human League. I el nom Heaven 70 el van prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Ware va marxar de Human League, escoltem aquesta formació amb Don't You Want Me, Baby.

passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units, de la mà de Devo.

la banda Devo varen basar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... I el món segueix igual de boig.

I ara entrem amb el tecno fet a casa nostra. És azul i negro i no tengo tiempo.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Thank you.
1: Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.